0: Són ara les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. La temporada turística a la platja de Palma ha començat amb ocupacions hoteleres de prop del 85%, similars a l'any passat. L'associació hotelera d'aquesta zona espera que aquests pròxims mesos les reserves de darrera hora acabin de completar les places que encara estan sense reserva.
1: El mateix dia que els hotelers de la zona turística Madura celebren l'obertura de la temporada, Pedro Marín, president de l'associació hotelera, ha admès el temor que tenen pels efectes de l'encariment de preus de la guerra a l'Orient Mitjà. Declaracions de fa només uns minuts a l'informatiu Matí.
2: Però sí que preocupa per la pròxima temporada o per final d'aquesta temporada. I si se prorronga un poc més aquest problema d'Orient Pròxim, pues encara se perjudicarà més.
0: I a les 8 d'avui matí s'ha iniciat el procés d'inscripció a les escoles d'estiu de l'Institut Municipal d'Esports de Palma enguany per evitar el que passava en anys anteriors en què les famílies feien nit fins i tot davant l'entrada dels poliesportius de Son Moix o de Son Hugo per assegurar-se places per als nins. Als campus d'estiu els tràmits es fan de manera íntegra per internat.
1: S'obren gairebé 4.000 places en total i ara només a Son Moix ja hi ha més de 1.000 persones en llista d'espera. Es fa tot mitjançant un enllaç que des de les 8 del matí permet als interessats posicionar-se a una fila virtual en què s'assigna cada usuari una posició segons l'ordre d'arribada. Ara mateix la cua d'espera frega una hora de durada.
0: I reaccions polítiques totalment oposades dels partits a la declaració d'ahir de Víctor de Aldama. El comissionista ha desvinculat el govern de Francina Armengol del cobrament de comissions per l'adjudicació de contractes sanitaris durant la pandèmia.
1: El PSIP assegura que es confirma així que el govern d'Armengol mai no ha estat a cap trama corrupta i que tot es va fer amb criteris tècnics. El portaveu de l'executiva, Rubén Castro, exigeix disculpes al Partit Popular.
3: Se disculpen públicamente después de años de difamación hacia nuestra secretaria general y hacia el Partido Socialista.
1: Ara bé, el PP ho veu ben diferent. Consideren que Aldama ha confirmat que els 10.000 euros mensuals que diu que pagava a Coldo incloïen les gestions de l'exassessor d'Avalos amb el govern d'Armengol.
0: I només el 14,5% dels joves d'entre 16 i 29 anys es poden emancipar segons les dades de l'Observatori del Consell de la Joventut del 2025 que s'han publicat avui. És el mínim històric d'ençà que hi ha registres.
1: Els elevats preus de l'habitatge fan que si una persona d'aquest tram d'edat vol anar a viure sola després de deixar la casa familiar, hagi de destinar de mitjana gairebé el 100% del seu sou a pagar el lloguer. És a dir, és inviable per a la majoria. El 2025, l'edat mitjana d'emancipació a Espanya es va situar en més de 30 anys, mentre que a la Unió Europea aquesta data és de 26.
0: I el termini voluntari perquè el centenar de persones que viuen a l'antiga presó de Palma abandoni el recinte ja acabat.
1: Ara l'Ajuntament remetrà l'expedient al jutjat competent per sol·licitar-ne el desallotjament forçós. La situació de l'antiga presó ha provocat un xoc entre el consistori i el bisbat de Mallorca. Són el bisbe Sebastià Taltavull i el primer tinent de batle, Javier Bonat.
4: L'altre dia en parlàvem amb els de casa de família, que venen, solen venir a... I mos agradaria que donessin resposta, perquè en podem acollir, no podem acollir un cent, però... en petits grups i això, la idea ho era.
5: Crec que la relació amb els bisbat és bona, ha de seguir bona, i nosaltres el que li demanem és que a partir de demà, que és quan ha acabat el plaç legal per abandonar de forma voluntària aquesta presó, a partir de demà podran xerrar de les persones que necessiten realment que ens ajudin.
0: Són ara les 9 i 4 minuts, comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Informació, música, cinema, cuina, esports, política.
9: Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
2: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ja és divendres, és dia 22 de maig i ara mateix són les 9 i 6 minuts del dematí a les portes d'un cap de setmana que per mi farà molta calor. Maria, bon dia.
1: Bon dia, bé, anirem en un moment, pensé que aquest de setmana
0: i demà farà més fresqueta.
1: Farem un cafico.
0: Entre tapa i tapa un cafico. Jaume, bon dia.
2: Bon dia, com estàu?
0: Molt bé. Ja estem. Bé, hem de dir que Anna Maria diu, hem de posar l'aire avui, perquè avui... Bé, les notícies avui de matí ja deien que seria un dos dies de, amb unes temperatures de juliol. I, de fet, ja estem quasi 24 graus en aquesta hora.
2: Jo que vam passar a Pobla, ahir, migdia, quan me n'anava, marcava 35 graus a Pobla.
1: Uf,
2: ahir 21 de maig.
1: Més, que és d'animar la gent, no? Més de deprimir-la. Bé, a qui li agrada.
2: Hi ha gent que li agrada molt.
0: Sí, hi ha gent que frissava que arribava a bon temps. Jo també som més d'estiu que d'hivern.
2: Jo també ja m'agrada el bon temps.
0: I de bé, d'utens en parlarem d'aquí una estona. T'hem de contar moltes coses perquè mos espera un cap de setmana amb moltes propostes, amb moltes activitats en el nostre municipi. Però bé, mem, què tenim en el programa d'avui?
1: Vinga, i dona, aquest divendres, avui sí que toca toponímia pollencina. Sí. Dic que avui sí faria la setmana passada, però vam equivocar, i ja els posava un divendres passat, i no. És avui que ens han de xerrar de grifons del municipi del torrent de Sant Vicenç a partir de les 10 i 5, en Joan Torres i en Miquel Àngel Marc. A les 11 i quart coneixerem tots els detalls del PEMU, el Pla d'Emergències Municipal, que es recordam un instrument bàsic per planificar i coordinar un municipi davant d'una situació d'emergència. Això s'ha presentat aquesta setmana, però avui mos ho vendran a contar la regidora de policia, Maria José Jiménez, i el subinspector, en Pedro Cardell. També segurament podrem parlar amb algun dels representants de l'empresa que ha elaborat aquest pla. A les 12 tenim l'informatiu, l'actualitat, i avui acabarem parlant amb en David, David Monrós, perquè inaugura aquesta setmana, demà dissabte a les 7, una nova exposició a la Galeria Dionís Bennassa. Ja té una mica de relació amb Pollença, perquè no és el primer pic que exposa aquí, i ens xerrarà un poquet de la seva proposta d'aquest mes de juny. Avui, recordant, no hi ha estrenes, eh? Perquè estem un parell de setmanetes que per agenda no pot venir en Pep, però bé, seguirem tenint això cultura, en aquest cas, art.
0: I d'aquests són els continguts del programa d'aquest divendres a les portes del cap de setmana i hem de començar. I hem de començar que l'Ajuntament ha anunciat que les piscines municipals obriran dia 1 de juny.
1: I ho has dit bé, Joan, en plural, les piscines. L'aeroport de Pollença també reobrirà les portes després d'uns mesos de reformes, de millora. I ja n'han publicat, idò, els horaris. La Domoll estarà oberta de dilluns a divendres de 7 del matí a 9 de la nit i els dissabtes també de 8 a 1 i de 4 a 8. Els diumenges i festius estarà tancat. I els horaris de Pollença seran de dilluns a divendres de 9 a 8, ininterrompudament, i aquest de setmanes, dissabtes i diumenges, de 10 i mitja a 6 i mitja. Bé, tot això ja ho han publicat a través de l'àrea d'esports. També informen que juny i setembre estarà obert de dilluns a diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja.
0: La promotora Fonart ha anunciat que el concert, ja ha anunciat el concert de sons de nit de Pollença d'aquest estiu. Atenció, diumenge 5 de juliol actuarà Roger Mas i serà a dalt del Calvari.
2: La de Roger Mas és una d'aquestes veus fondes, lliures i inconfusibles que saben dur a dins una geografia sencera. La terra, la memòria, la llengua, el misteri, l'ironia i una manera molt pròpia de mirar el món. El 5 de juliol, Roger Mas arribarà a Pollença amb sons de nit en format trio, acompanyat per Xavier Guitó, al teclats, i Arcadi Mercet, al contrabaix, per retrobar-se amb el públic mallorquí des d'una proximitat especial. Serà un concert per escoltar la veu en primer pla, la paraula respirant en calma i les cançons mostrant-se en tota la seva fondària. Nues, vives, plenes de matisos. Un recorregut pel seu univers musical amb peces pròpies, cançons emblemàtiques i altres veus i poetes que formen part del seu imaginari. Tot això passarà en el Calvari de Pollença, un dels indrets més vells i simbòlics del municipi. Les entrades a Ticket.tip i a fonart.com.
0: I ahir matí l'Ajuntament de Pollença va fer públic el seu Pla d'Emergències Municipals, el PEMO, que ja vos han dit que en parlarem aquest matí a la ràdio. És l'instrument bàsic de planificació i coordinació d'un municipi davant situacions d'emergència que puguin afectar el terme. La seva finalitat principal és organitzar la resposta municipal, establir els mecanismes d'actuació necessaris i garantir una protecció adequada de les persones, els béns i el medi ambient.
1: El PEMU permet identificar els principals riscs presents al municipi, analitzar els elements vulnerables i definir mesures de prevenció i actuació, així com establir sistemes d'avís i d'informació a la població i concretar els mitjans i recursos disponibles per fer front a una emergència. Per la seva elaboració s'ha realitzat una caracterització territorial de Pollença i s'han estudiat els principals riscos que afecten un municipi. El pla incorpora també mesures d'actuació necessàries per a la gestió d'emergències. Inclou una cartografia específica d'un municipi en la que se representen riscos, infraestructures, serveis, punts crítics i elements necessaris per a la gestió de l'emergència.
0: I la policia local de Pollença informa que hi ha data per la pròxima ITV de ciclomotors i motocicletes aquí a Pollença.
2: Serà els dies 8 i 9 de juny a l'aparcament del pavelló. Per demanar cita ho heu de fer a través de itv.mallorca.es.
0: Futur Habitable, el projecte d'Eulets Arquitectes realitzat a Pollença, és finalista als Premis FAT.
1: El projecte Futur Habitable d'Eulets correspon a la intervenció que se va poder veure de fora a l'exterior del claustre durant la fira a Pollença. Ara, aquesta proposta ha estat reconeguda com a finalista a un dels certàmens més prestigiosos de l'arquitectura i el disseny de la península Ibèrica. Creats el 58, els Premis FAT distingeixen anualment les millors obres d'arquitectura, interiorisme, paisatge i d'intervencions efímeres i són un referent consolidat de la innovació i la qualitat en el sector. Els guanyadors es donaran a conèixer el 17 de juny al Design Hub Barcelona.
0: I hem denunciat també que el govern de les Illes Balears ha reactivat la campanya Bons de producte local per ajudar el sector primari davant els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. La iniciativa compta amb 1 milió d'euros i pretén impulsar el consum de productes locals i donar suport als productors de les illes.
2: Les principals novetats són que cada beneficiari podrà rebre fins a 100 euros en bons, 10 bons de 10 euros, en lloc de 60 de l'edició anterior i que els bons seran nominatius. Es podran utilitzar aplicant un bo per cada 20 euros de compra en establiments adherits. La campanya s'adreça a persones majors de 18 anys residents a les Illes Balears i hi poden participar explotacions agràries, cooperatives, confraries de pescadors i indústries alimentàries i altres productors locals. La gestió es farà a través de la web pamproductelocal.com, on els productors poden adherir-se a la campanya i on els consumidors podran activar els bons i consultar el llistat d'establiments participants. Segons el calendari previst, el termini d'adhesió dels productors s'obri avui. Els bons es podran activar a partir del 4 de juny i es podran bescanviar entre el 8 de juny i el 7 d'agost o fins que s'esgotin. El govern també ha anunciat només ajudes vinculades al transport i les inversions agràries per continuar donant suport al sector.
0: I per tant, recordeu que avui hi ha campanya de donació de sang a Pollença al centre de salut de les 4 i mitja a les 9.
1: Sí, i sobretot fem una crida a les persones dels grups sanguinis zero negatiu i A positiu, que són els que es necessiten amb més urgència. De fet, la resta de grups sanguinis, les reserves estan completes. Bé, recordant, però, que totes les donacions són benvingudes, podeu anar a donar sang avui cap vespre. És important reservar cita a donasang.org. Allà podeu escollir l'hora que us vagi millor i encara queden places. Recordem que pot donar sang qualsevol persona d'entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. No cal estar en dijú, però sí que cal haver fet la digestió. Els homes poden donar fins a 4 vegades a l'any i les dones 3 vegades. I això sí, entre donació i donació han d'haver transcorregut almenys 2 mesos.
0: I avui torna al Teatre de Barra, aquesta vegada al Port de Pollença, i ja podeu reservar entrades.
2: Sí, vos recordem que es podran veure els espectacles, són els Aigo, que se podrà veure al Saló Parroquial, a la Bodeguita, hi haurà llengua amb tàperes i a Cafè del Moll hi haurà Sofercaufen. Les funcions seran a les 8:30, a les 9:05 i a les 21:40. El preu és de 5 euros per funció i les entrades es poden reservar al mail orbiteditorial@gmail.com. També es podran comprar el mateix dia, avui, a la taquilla que se posarà davant del Cafè del Moll a partir de les 7:30.
0: I Del Moll és l'epicentre aquest cap de setmana d'activitats en sabors de la badia, la segona mostra de la Tonyina. El primer acte, de fet, comença avui amb una xerrada sobre fusta i fibra local al local de l'Associació de Veïns Del Moll. Un gruix d'activitats que se faran també durant tota la jornada de demà dissabte i diumenge de matí. Vinga, doncs començam, Maria, per les propostes de demà dissabte.
1: Vinga, a més de la xerrada que ja has comentat que se fa avui, aquesta conferència a les 8 de l'Associació de Veïns, demà dissabte tenim moltes activitats. Mirau, tenim un torneig de volei mix 4x4 a la platja de la Gola, que se fa de matí cap vespre. Hi ha l'exposició marítima de la fusta a la fibra, amb visites guiades. Hi haurà diversos ronquejos i subhastes de tonyina en directe durant el dia. Hotellers gastronòmics amb els xefs reconeguts com Santi Taura, John García, Ricky Cordero, Josep Coll, Marga Coll, Anders Erlandsson i David Ribas. Tot això maridat amb vins locals. També hi haurà un racó amb activitats infantils i tallers familiars i un altre racó del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears per conèixer més sobre la tonyina. Hi haurà degustació de tapes de tonyina balear elaborada per restaurants del municipi i també la tapa popular benèfica per a Fama. Tot això acompanyat de música en viu durant el dia i també concert a la nit de Jimmy's Fantasy.
0: I precisament dissabte enguany una novetat, és un taller gastronòmic especial, una sortida a la mà.
2: Així és, es tracta d'una experiència única amb ganxes a la gaviota dins el marc de sabors de l'abadia. El xef del restaurant Terrae, David Ribas, prepararà una selecció de 5 tapes de degustació especials maridades amb vins del celler de Nacra en una vetllada passada per gaudir dels sabors, el paisatge i la màgia de la badia. També comptaran amb la presència d'Àngela Font. El preu d'aquesta etapa és de 30 euros i ha de ressar de reservar directament al restaurant Terrae.
0: Tot això és dissabte, anem a veure i ja ho afegim. Què tenim diumenge? Que diumenge és el dematí també amb més propostes.
2: Exacte, diumenge continuaran les activitats amb més tallers de Centre Oceanogràfic, amb un altre ronquet i sabasta solidària de tonyina i més degustació de tapes en tonyina balear elaborades per tots els restaurants participants. Els tallers gastronòmics diumenge aniran a càrrec de César Mogollón i Pau Cintes. I també hi haurà música en directe amb Fisherman Friends, Jazz Band i Guillem Tacó. Podeu consultar el programa complet a les xarxes de l'Ajuntament. Tot el que es recapti a la subhasta es destinarà a benefici de Prodis, a Fama i a Weimar.
0: I més enllà de sabors de l'abadia, també hem de dir que aquí a Pollença el museu celebrarà el Dia Internacional dels Museus, dissabte i diumenge ho farà en teatre.
2: Exacte. Seran cadàver exquisit. És aquesta creació de grup teatreros en dramatúrgia i direcció d'Ana Francesca Palau Paiaia. Tenim les opcions són dissabte, o sigui demà 23 de maig, hi ha dues funcions, una a les 5 des de cap vespre i l'altra a les 7. Després, diumenge, dia 24, hi ha tres funcions, una a les 12, una a les 5 i n'hi havia una altra a les 7, però les entrades ja estan exaurides. Per tant, les opcions de diumenge és a les 12 i a les 5. Podeu comprar els tiquets, etiquet tip i el preu és de 5 euros.
0: I vol fer-me un avanç ja per a principis de la setmana que ve, si voleu agendar, que l'AFA de Costa i Llobera ha organitzat una xerrada preventiva familiar i és oberta a tota la ciutadania.
2: Du per títol, la situació actual de les pantalles i l'accés a la pornografia. Serà dimarts 26 de maig a les 6 al Col·legi Costa i Llobera. Serà a càrrec d'Ana Sandra Sedano, que és professora de la Universitat de les Illes Balears, llicenciada en psicopedagogia, experta universitari, investigadora i divulgadora. A la xerrada es parlarà dels missatges i l'impacte que tenen les xarxes socials, les barreres i recursos que tenim al nostre abast, l'impacte de la pornografia a la infància i l'adolescència.
0: I passant ja a fer un repàs a la informació esportiva, el Real Club Nàutic del Port de Pollença aquest diumenge celebra una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'escola de vela. Això serà diumenge de matí entre les 10 i la 1.
2: Sí, conviden a les famílies i infants a conèixer les seves instal·lacions i descobrir de primera mà les activitats que realitzen durant tot l'any. I és que cerquen nous regatistes per als seus equips d'Optimis i Làser, tant pels que vulguin començar de zero com per joves que ja tinguin experiència. Recorden que fan entrenaments tot l'any, dos dies per setmana, i el preu és de només 40 euros al mes.
0: I hem de parlar de futbol, perquè el Pollença i Port tenim a l'afició a anar tots junts cap a Consell i arriben els play-off d'ascens a Divisió d'Honor, i l'equip, volen que l'equip se senti tot el suport de l'afició des del primer minut.
2: El partit serà aquest diumenge 24 de maig a les 6. Per això han posat un bus que té sortida des de l'Esport de Pollença, del pàrquing de la piscina, a les 5, i a Pollença des d'un monument a les 5 i quart. El preu és d'un euro i us preu apuntar al bar del camp Global Curch.
0: Un dia més vos recordam que el poliesportiu de Pollença acollirà del 20 al 25 de juliol el campus de bàsquet Sergi Garcia, on és una proposta adreçada a joves nascuts entre els anys 2008 i 2016.
2: Durant 6 dies, els participants podran gaudir d'entrenaments, activitats i convivència al voltant del bàsquet en una iniciativa pensada per fomentar l'esport i els valors d'equip. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del codi QR del cartell oficial del campus. A més, l'organització ofereix un 10% de descompte durant els primers 10 dies des de l'obertura d'inscripcions. El campus es durà a terme al poliesportiu de Pollença i comptarà amb la participació del jugador mallorquí Sergi García.

0: I d'arribar a les 9 i 23 minuts, ara ja tot seguit, fem un repàs de les notícies que publica avui la premsa escrita en relació al nostre municipi. El diari Última Hora, la secció En Corto, en planes de part forana, destaca que Tots el Pi qüestiona el nou pla d'arbrat de l'Ajuntament. Tots el Pi ha reclamat a Més i PSOE més manteniment i menys propaganda institucional en la gestió de l'arbrat urbà. La formació assegura compartir la necessitat d'ampliar els espais verds, però adverteix que el nou pla de gestió ha d'anar acompanyat de recursos i denuncia que nombrosos veïns han traslladat queixes per falta de poda, brutici i rames caigudes.
1: I ens anem a última hora, la part forana, i que fan referència a Pollença. L'Ajuntament es reforça davant possibles emergències. L'Ajuntament de Pollença ha presentat un nou pla d'emergència municipal, el document que organitzarà la resposta del municipi abans de diverses situacions d'emergència, com inundacions, incendis forestals, fenòmens meteorològics adversos o grans concentracions de persones. El pla defineix els sistemes d'avisament, les rutes d'evacuació, els punts de concentració i els recursos per actuar com el servei d'emergència i el 112. També el diari de Mallorca xerra d'aquest pla d'emergència municipal. Diu l'Ajuntament de Pollença va fer ahir públic un pla d'emergència municipal, un document clau que permetrà millorar la resposta del municipi a banda de situacions de risc i garantir la protecció de la població, els béns i l'entorn natural.
0: I passant ja a Planes de Cultura i Societat del Diari de Mallorca, en volem fer ressò també que demà Capela presenta el seu darrer disc Morgan a l'Auditorium de Palma. Hem de dir que el component Guillem Ramon també surt en aquesta imatge del grup mallorquí, un dels grups més singulars i talentosos de l'illa. Presenta idò demà Morgan. Estarà disponible, ja està disponible a totes les plataformes digitals des d'ahir, i aquest concert és demà dissabte a les 8 a la Sala Magna de l'Auditorium de Palma. També les planes d'agenda del diari Última Hora recull aquesta concert. La reconeguda banda Capela presenta Morgan el seu nou disc. El programa inclourà també títols clàssics del seu repertori. L'Auditorium demà dissabte a les 8 de l'hora baixa i l'entrada té un preu de 25 €. Però recordeu, aprofitant per recordar que nosaltres aquí a la ràdio, les primeres persones que mos telefonin tindran dues entrades dobles per assistir a aquest concert. També el diari Última Hora, en aquestes planes d'agenda, parla de la segona mostra de la Tonyina. L'abadia de Pollença s'omplirà de sabó, cultura i tradició, la mostra de la Tonyina, un esdeveniment imprescindible per als amants de la gastronomia local que posa en valor la Tonyina local, un producte de temporada pescat de forma sostenible. Arribam a les 9 i 26 minuts. Abans de fer un repàs a les portades digitals, tenim dues esqueles. Per una banda, hem d'informar que va a mort Ana Maria Redondo Gómez. Ana Maria Redondo Gómez, vídua de Miguel Aguiló Valls. En aquest cas només s'anuncia aquesta sensible pèrdua, no s'informa de vela ni de funeral. I també hem d'informar de la mort de Ferran Gustran Roger, l'edat de 58 anys. Ferran Gustran Roger, la vetlla és demà dissabte entre les 10 i la 1 al cementeri de Pollença.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

I de 9 i 28 minuts començant el repàs de les portades digitals amb el Diari de Mallorca. El xòfer que va denunciar a la mà dreta de Proens assegura que continua molt afectat psicològicament, recordant que està imputat per enxufar el seu cosí com a xòfer de la presidenta. El fill de Norma Duval compareix davant la jutge Palma per el cas Kun i s'anega a declarar. La cúpula del màster de professorat de la Universitat de les Illes Balears dimiteix davant la reestructuració del títol. Explica el Diari de Mallorca quines són les 18 infraestructures sanitàries de Balears de que el govern ha construït, que accelera la declaració especial d'interès estratègic.

Seguim amb més titulars del diari de Mallorca. Demanen 9,5 anys de presó a un jove per intentar matar un menor en un centre d'acollida a Palma. Baltipi Cornell és president del Parlament Balear, investigat per anomenar putonazi a Jorge Campos. Del cas Coldo, Aldama exculpa Francina Armengol del cobrament de comissions per les mascaretes. El PSI treu pit després de la declaració d'Aldama, que exculpa Armengol, i exigeix disculpes al Partit Popular per dur 2 anys difamant. Els metges tornen a manifestar-se a Palma i avisen que hi haurà més mesures per redoblar la pressió. Cort premia el bisbe Taltavull a que cedeixi allotjaments per als ocupants de l'antiga presó demà mateix. Projectes energètics. El govern tomba el macroparc solar de Son Verí de Marratxí per al seu elevat impacte. En planes de cultura, el diari de Mallorca ja parla de les festes de la Mare de Déu de la Salut a Palma, data, macroconcert i pressupost. La publicació de Times inclou 7 hotels de Calvià en una llista dels millors establiments familiars de Mallorca. Parla avui la premsa de com aconseguir els bons de producte local de Balears, fins a 100 euros per persona. De la investigació Zapatero, el jutge Calama bloqueja comptes de Zapatero fins a un màxim de 500.000 euros. El PP exigeix explicacions per als 30.000 euros pagats a Zapatero per una conferència de mitja hora a Calvià. Solla exigeix al Consell treure del caixó el projecte per crear el vial cívic a la carretera del desviament. El Suprem tomba el registre únic de pisos turístics, la mesura del govern per evitar anuncis il·legals d'Airbnb i Booking. Els caravanistes de Son Hugo carreguen contra l'Ajuntament de Palma. Som la conseqüència d'una crisi habitacional que el PP no ha sabut resoldre. En planes de cultura, la pel·lícula Forastera, rodada a Mallorca, obrirà l'Atlàntida Film Fest el 2026. Literatura, la Fira del Llibre de Palma oferirà més de 40 activitats en una edició que aposta per la inclusió. Palma incompleix la regla de despesa per la compra de GESA i les rebaixes fiscals i haurà d'enviar un pla d'ajustament a Madrid.

0: i que van fent una ullada a la informació esportiva del Diari de Mallorca. La ruïna econòmica del descens per al Mallorca, la pèrdua d'ingressos, la reducció del límit salarial i l'obligació de malvendre futbolistes desmantellarien per complet l'equilibri financer del club vermellanc.
1: Passam ara a la portada digital del diari Ara Balears. Arca, preservar la feixina no ha contribuït que esdevengui el punt de trobada ultra. La portaveu reivindica els valors històrics tot i les crítiques que han rebut l'entitat per defensar el que molts consideren un monument d'exaltació franquista. Alumnes amb altes capacitats, es deia que atendre'ls era com donar doblers a rics. A les Balears hi ha 3.128 menors amb aquesta condició, una xifra que queda molt lluny de la que s'estima que hi ha. Cort respon al bisbat 2 mesos més tard. Podeu acollir els residents de l'antiga presó de Palma. La resposta arriba poques hores després de que el bisbe de Mallorca denunciés que l'Ajuntament de Palma els ignorava. Investiga l'expresident del Parlament Balti Picornell per dir puta nazi a Jorge Campos. Picornell declara que la denúncia és fruit de la pell fina de Campos. Haurà de comparèixer l'11 de juny davant el jutjat d'instrucció de Palma. I la vaga mèdica ja deixa més d'11.000 consultes i 212 operacions suspeses. La quarta setmana d'aturades convoca per reclamar un escut marc propi. Acumula 212 operacions cancel·lades i manté un seguiment molt elevat als hospitals públics de l'arxipèlag. El Suprem anul·la el registre estatal de lloguers turístics. La decisió que afecta també el marc regulador de les Balears manté la finestreta única digital i la transmissió de dades, però tomba la creació d'un registre únic estatal per manca de competències de l'Estat. L'Audiència Nacional ordena bloquejar els comptes de Zapatero.

0: com de l'Audiència Nacional ordena bloquejar els comptes de Zapatero. La dona de l'activista mallorquí detingut a Israel, ells sabien que en podien torturar. Després tenim Josep Cintes, hem de crear i protegir sòl residencial per viure-hi, igual que en tenim d'industrial o rústica segura. Nacho Cano guanya la batalla judicial per fer servir Eivissa com a marca comercial. I panorama internacional, Trump aconsegueix immunitat fiscal per ell i la seva família. I també els Estats Units envien un portaavió al Carib i rebaixen les expectatives d'un acord amb Cuba.
1: I acabem el repàs de les portades digitals amb el diari Última Hora. Com sempre, ús privat de vehicles públics. Treballadors del Consell confirmen que Vestar va mentir sobre la retolació dels cotxes. Denuncien que el vicepresident va ordenar treure el logotip fix del Subaru per poder-lo fer servir com si fos seu. PP i Vox coincideixen, l'informe sobre els cotxes sentenciarà el futur de Vestar. Herències ocultes. Et cerca un pis sencer. Un despatx d'advocats paga un mínim de 3.000 euros. Controvèrsia. Deneguen l'entrada a l'aeroport de Palma dos obrers per tenir antecedents. Estan discriminant els meus treballadors. Detingut un àngel de l'infern a Palma per amenaçar un home perquè pagués 300.000 euros a un ex-soci. Més titulars, en clau de successos arresten a un home per besar un nen de 4 anys a la piscina d'un hotel de Magaluf. La història de José, el veí de 91 anys de Son Oliva que causa sensació amb el seu monocicle elèctric. Restriccions, que l'agulla es blinda amb una barrera per frenar l'accés de cotxes. Demanen 9 anys i mig de presó un jove per intentar matar un altre en un centre de menors a Palma. Pas firme en el present cap a un futur sostenible. Un reportatge de la platja de Palma amb preocupació. La festa ja comença poc després del desdejuni. Testimoni en primera persona. La víctima d'un robatori a una casa de Campos explica el que li va succeir. Estam en xoc, se'ns ha quedat una sensació constant d'inseguretat, diu Joan Adrover, que és el propietari d'una casa de Campos que va patir un robatori dilluns al seu habitatge. De la previsió meteorològica per aquesta cap de setmana, també fa un article al diari Última Hora. Després ja vos faran la informació del temps, hi haurà unes temperatures que seran bastant més elevades de lo que correspon en aquesta època de l'any. L'IMAS va rebre 2.829 avisos per maltractament infantil l'any passat. Detingut un home per atracar un saló de jocs a Palma, a la platja de Palma, amb un objecte punçant. Serenal activa un dispositiu especial davant l'arribada imminent dels viatges d'estudis procedents de la península. Tensió a Magaluf, una família rep insults després de reclamar una plaça reservada per minusvàlids en un supermercat. A Marratxí denuncien un abocament d'aigües residuals en el torrent de Coa Negra. Tornem a l'Arenal i allà graven a un turista viatjant en un camió de fens en marxa. Del cas Coldo, el dama diu que Armengol no va cobrar comissions a Balears per les mascaretes. Del cas Zapatero, un immobiliari de Santanyí, està el germen de la causa contra Zapatero. D'internacional, la OTAN celebra l'anunci de l'enviament de més tropes d'Estats Units. La República Democràtica del Congo eleva 160 les morts sospitoses per el brot d'Ebola a l'est del país. I acabem fent una ullada dels esports. Així veuen els periodistes esportius la possible salvació del Real Mallorca. Un reportatge que fa el diari Última Hora, la directiva del club i la planificació esportiva són els grans assenyalats, principalment per la gestió que ha duit a terme l'equip al precipici de la segona divisió. I això quan falten poc més de 24 hores per que doni començ la darrera jornada de la Lliga de Primera Divisió, on encara hi ha un petit percentatge i esperança per la salvació, però molt petit. I de 9 i 40 minuts, ara ja tot seguit, un repàs al temps.
2: Ràdio Pollences, comunitat.

0: Idò, sol a raó, en aquesta jornada de divendres i les portes d'un cap de setmana. Ho tens a Mallorca per penúltim, per aquest penúltim mes de maig. Es presenta molt estable en temperatures més elevades del que correspon en aquesta època de l'any, ja que els mercuris podran superar els 30 graus. Així es resumeixen les previsions que fa la delegació territorial de l'AEMET a les Balears per aquests dies. Avui divendres s'esperen a Mallorca cels poc anivolats. Hi haurà bany de boira al dematí, temperatures que es mantenen amb poc canvis, per la qual cosa en algunes zones fregaran o superaran els 30 graus. El que és habitual en aquest període serien al voltant de 23,5, i estan parlant de 30. El vent bufarà de component fluix amb brises costaneres. Tindrem un poquet de més fresquet a la costa. Un pronòstic de l'AM per demà dissabte anuncia cels poc anivolats, cels clars. Destaca que les temperatures encara pujaran lleugerament en algunes zones de l'illa. El vent també continuarà de component fluix i continuaran també les brises costaneres. La que no continuarà sent la protagonista també per diumenge, on les temperatures tornaran a pujar lleugerament encara a alguns municipis. Els cels estaran bastant clars, molt poc ennivolats, també blancs de boira a primeres hores de la jornada. I diumenge el vent també bufarà de component fluix i continuen aquestes brises costaneres. I de tot i que aquest cap de setmana s'esperen temperatures molt més elevades del que és habitual a final d'un mes de maig, hem de dir que aquest any uns 30 graus tindrem en aquest cap de setmana aquí a Mallorca. Idò, així tenim aquestes previsions segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Anem a veure aquí a Pollença més exactament. A Pollença no s'anuncien aquest 30 graus, estan parlant de 28, però bé, ja ho veurem. Segur que algun punt del municipi el termòmetre els arribarà a fregar. Estan parlant de 28 de màxima, entre 15 i 16 estarà la temperatura mínima, i anem a veure ja quines dades tenim en aquests moments a les nostres estacions. I del Calvari, ja hi ha una temperatura altíssima en aquesta hora, 23,7 graus. A més, diu que la sensació és de 24 graus. I atenció, han tingut nit tropical pràcticament, perquè la temperatura més baixa avui s'ha donat a les 4 i a les 5 de la matinada i no han davallat de 17,5 graus avui. El vent bufa de nord-est ara 4,8 km per hora. L'humitat està molt baixa, un 37%, i alta està la pressió atmosfèrica a 1026,5 hectopascals. Anem a veure en un moll. Termòmetre del Club Nàutic, 23,4 graus. Tampoc no ha davallat el mercuri de 17,8 aquesta matinada en un moll. Ara 23,4 graus. El vent està entrant molt fluixet, 0,7 km per hora. La direcció és de llebeig. Un baròmetre que marca 1025,6 hectopascals i una humitat al 64%. I acabem fent una ullada a la situació marítima. Per la zona de Formentor, Cap de Pere, vent variable, força 2, localment de gregal, podria augmentar un poc a l'hora baixa, la mar rissada a marejol, en general una mar bastant tranquil·la. I destaca també en aquesta previsió de Formentor, Cap de Pere, banys de boira matinals. 9:45, que ara ja tot seguit, el moment de fer un repàs a les curiositats d'un 22 de maig.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Idò, Jaume, falten 15 minuts per arribar al bolletí de les 10 i hem de contar moltes coses. Hem de començar amb un santoral, mem. Qui fa festa avui? 22 de maig.
1: Farem dia, perquè no hi ha molt de sants. A més, n'hi ha una principal i, a més, a Mallorca molt celebrada, a més, que és Santa Rita de Càssia.
0: Santa Rita,
1: sí, coneguda popularment com la patrona de les causes impossibles, o dels advocats impossibles, sempre encomanat-te Santa Rita, encomanat-te Santa Rita, això és una dita mallorquina.
0: Santa Rita, Santa Rita.
1: Santa Rita, Santa Rita. Això és en castellà, però sí. Santa Rita, exacte. Però aquí dèiem encomanat-te Santa Rita, ja te pots encomanar Santa Rita, és una bona dita aquesta. És avui 22 de maig i se celebra, és coneguda popularment com a patrona, com he dit, de les causes impossibles, com la resta de Mallorca, Pollença, com la resta dels municipis, se celebra la tradició de cuir d'acudir a la iglesia i beneir roses. És a dir, se donaven roses beneïdes el dia de Santa Rita.
0: Ah, no
1: quan
0: sabia.
1: Anaven a això, la gent gran, segurament sí que ho sabran, altres ja no tant, però la gent gran, aquesta tradició, encara hi ha moltes iglesias de Mallorca que ho continuen celebrant. Santa Rita era una patrona, era una santa agustina, i les agustines del poble, que abans estaven repartides, n'hi havia per tots els pobles de Mallorca, ara ja pràcticament no n'hi ha, però eren les encarregades de que el dia de Santa Rita pues, beneïen les roses, i d'aquí també ve el dit de Rosa de Maig. I Sant Oral pràcticament no tenien res més, Joana.
0: I demà es quedàvem felicitant a les Rites.
1: A les Rites, exacte. I a demanar impossibles, encomanem-nos a Santa Rita. Si te pareix, passaven els dies internacionals,
0: vinga,
1: que també almenys n'hi ha un.
0: Bé.
1: O sigui, avui és que hi ha molt poca cosa.
0: Això és que com que l'agenda és tan llarga...
1: Sí, han dit, va, vinga. Mimbarem un poc a casa. El dia internacional que celebrem avui és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Es va crear l'objectiu de conscienciar pel que fa a la importància de tenir biodiversitat per tots els éssers humans i la necessitat de cuidar-la i preservar-la per les futures generacions. L'objectiu és frenar i revertir la pèrdua de naturalesa. El dia de diversitat biològica a la Serra de Tramuntana especialment, com bon dia 22, és el dia internacional, com han dit, de diversitat, i pel que fa a la Serra de Tramuntana, Mallorca organitza activitats institucionals per posar de valor a l'ecosistema únic de la Serra de Tramuntana protegida com a patrimoni de la humanitat. I després tenim un altre dia internacional que és d'un síndrome molt desconegut, que és 22Q11.
0: 22Q11, això és un nom del síndrome. I
1: exacte.
0: Què és?
1: Mira, també conegut com síndrome de D. George o síndrome de velocardiofacial. Velcardiofacial seria. És una malaltia rara, d'aquestes que afecta a una de cada 4.000 persones. Se celebra també 22 de novembre a qualque país, però aquí nosaltres, en el nostre cercador, m'ho ha sortit que és el dia internacional d'aquest síndrome tan curiós. És una alteració genètica produïda per la pèrdua d'un fragment o regió específica del cromosoma 22, generant problemes relacionats amb el desenvolupament embrionari. Els símptomes d'aquesta patologia poden variar en cada pacient. És molt, molt divers. Però no deixa de ser curiosa, ja t'he dit que és una d'aquestes malalties rares que afecta una de 4.000 persones.
0: Clar, que sempre se'ls ha de donar visibilitat. Tenim més efemèrides.
1: Tenim efemèrides, però pràcticament no n'hi ha moltes, la veritat. Vaig a mirar, però crec que espero un segon, perquè tampoc no n'he agafades moltes, perquè no n'hi ha massa. És veritat que avui era molt històric i no hi havia com a molt res a destacar, la veritat. Que dius, a vegades dius, ai no, això ho destacaria. Mira, efemèrides històriques, per exemple... No sé, 1640, per exemple, el poble de Barcelona força l'alliberament dels presos polítics catalans retinguts pel règim hispànic, un antecedent de la Guerra dels Segadors. Ben que dir això també. Per exemple, una musical, el cantautor Joan Manuel Serrat actua al Teatre Albéniz acompanyat pel pianista de jazz el desaparegut Tete Montoliu. Va ser l'any 1968, un 22 de maig. I també, curiosament, i m'ho anàvem un poquet, no aprens a... Seria com un gossip, m'anirem com a premsa rosa, però no ho és. Mira, avui fa exactament 22 anys que tal dia com avui se casaven els que són ara els reis d'Espanya. Na Letícia i en Felip de Borbó se celebrava a la catedral de la Modena de Madrid el casament real. Era l'any 2004.
0: 22 de maig.
1: De maig.
0: Molta gent plantada davant les televisions aquell dia.
1: Així és.
0: Posam un poquet encerrat,
1: Sí.
0: Vinga.

0: Vinga, la deixarem de fons, en aquesta cançó, perquè en Jaume mos ha de contar un destacat de Cap Protection Pollença.
1: Es tracta d'una iniciativa solidària que combina gastronomia, comerç local i benestar animal. L'associació Cap Protection de Pollença ha posat en marxa una rifa gastronòmica per recaptar fons destinats als moixos del carrer de Pollença i només queden 5 dies per participar-hi. Cada papereta venuda ajuda a finançar alimentació, esterilitzacions i atenció veterinària per als centenars de moixos que aquesta entitat cuida cada any. Una feina constant i molt necessària que no seria possible sense la col·laboració de voluntaris i també de negocis locals que han volgut sumar-se a l'iniciativa.
0: Hi ha molt bons premis, eh?
1: Sí, per exemple, Tolos ofereix un dinar o un sopar per a dues persones amb una botella de vi inclosa, Netuno participa en una paella amb dues persones, Bellaverde sorteix un sopar per a dues persones, el Casinet hi troba amb una altra proposta ben mallorquina, paella per a dues persones amb una botella de vi, Trencadora porta un bal de 50 euros, The Hideaway ofereix un bal de 30 euros, Liberty Kitchen regala dos Sunday Rolls, el tradicional rostit de diumenge. També participa M&M Factory Pizza en pizza i begudes en begudes per dues persones. I per acabar, tant Palms Bar com Bar Bon Dia ofereixen una botella gran de Prosecco, una iniciativa que demostra una vegada més la gran participació de solidaritat del municipi i la implicació dels negocis locals amb causes socials i animalistes. Per tant, si voleu ajudar i de passada optar alguns d'aquests premis gastronòmics, encara hi sou a temps. El sorteig serà d'aquí només 5 dies.
0: I hem de dir, perquè no ho hem dit, que per participar-hi entrau a les xarxes de Cat Protection i trobareu un enllaç que heu de clicar i per participar. No? I heu de fer la donació i això. No? Uh-huh. Entrau a les xarxes en el Facebook de Cat Protection. I me n'anam a l'agenda.
1: A mi, sí.
0: Vinga.

0: que...
1: I ara una cançó d'en Serrat mos ha duit a l'altra, preciosa, paraules d'amor, senzilles i tendres, han de fer... La deixam per fer l'agenda, Jaume, te pareix?
2: De fons i xiqui, monen romàntics. Vinga,
1: mos acompanya. Vinga, l'agenda, tenim 6 minuts i bé, com sempre, carregadíssima. Si començam amb informacions...

0: de la patrona 30 de juliol al claustre. L'entrada, si la compreu anticipada fins dia 30 de juny, val 15 euros. La podeu trobar a Can Quadrado i també a un moll electrònic a Reus.
1: I l'Associació de Veïns de Pollença fa una excursió cada dia a Solla. Serà diumenge 24, aquest diumenge 24, el preu és de 15 euros. Podeu passar a apuntar-vos per la caseta del Parc Infantil els dimecres.
0: Ja ha passat. Poseu-vos en contacte amb qualcú de l'associació.
1: Poseu-vos en contacte amb l'Associació de Veïns de Pollença, exacte. Sí.
0: Joan Mas, el col·legi celebrarà 50 anys el 5 de juny amb una festa, amb actuacions de cucor, after sants, parlament, el sopar serà d'arròs brut, postres i beguda, i els tiquets valen 13 euros adults, 9 els infants, i les podeu comprar a la consergeria i secretaria del centre entre les 8 i mitja i la 1 i mitja.
1: I passant directament a l'agenda, dia per dia, començant per avui divendres, recordem el Teatre de Barra, que se farà al Port de Pollença. Tenim les tres obres, una al Saló Parroquial, Casaigo, a la Bodega Itàlia en Gontàperes i el Cafè du Moll Superkaufen. Les funcions, 8 i mitja, 9 i 5, 21 i 40. El preu és de 5 euros per funció i les entrades es poden reservar encara a orbitaeditorial@gmail.com o comprar avui mateix a la taquilla que se posarà davant del Cafè du Moll a les 7 i mitja.
0: Tenim diverses propostes per aquest divendres. Avui en Jordi Segura, el nostre col·laborador que ahir va passar pels micròfons de la ràdio entrevistant per la seva companya Cati Cifra, no vos perdeu aquesta entrevista, vos la recomanem, presenta el seu llibre Els complements circumstancials amb un diàleg amb Gemma Clarissó. Això és avui a les 8 en un club. A les 7 i mitja, Can Boom, es presenta el nou poemari d'Andreu Matamales, Caires de l'Estimera. I també avui, ja dins Sabors de l'Abadia, hi ha la conferència de Diana Borràs i Antònia Puig, de la Fusta a la Fibra, Tradició i Innovació del Patrimoni Flotant en un Moll, en un local de l'Associació de Veïns. Per
1: aprendre... I dissabte 23, dins en marc també de Sabors de l'Abadia, començant, fem un petit repàs de lo que començam. De 9 a 1 i de 4 a 9 hi haurà torneig de vòlei de 4x4. A les 11 hi ha inauguració de la visita guiada a l'exposició de la Fusta a la Fibra. A les 11 i mitja hi ha un ronqueig en directe i subhasta. A les 11 i mitja també i fins a les 5 i mitja activitats infantil, o d'espai, tallers, espai, teatre. A les 12, taller gastronòmic en Santi Taura i maridatge d'un hort vitícola. A les 11 i mitja i de 11 i mitja a 8 en el Centre Oceanogràfic de les Illes oferirà tallers i taules informatives sobre el lema Balears Bressol de la Tonyina. A la 1, el taller gastronòmic Joan García, Enriqui Cordero. A la 1 i mitja, dinar popular, tapa benèfica ofenida per a fama. A les 2, música en viu, amb One Man Rocks. A les 3, taller gastronòmic Josep Coll, amb maridatge de Cana Xartell. I a partir de les 12, també degustació de tapes de tots els restaurants que hi participen. A les 5 i mitja, hi haurà un ronqueig en directe i subhasta. A les 6, un taller gastronòmic. A les 7, taller gastronòmic especial a càrrec del xef Riba Terrae. I a les 7, també, taller gastronòmic de Anders Erlandsson, del restaurant Pano, maridatges també de Cana Xartell. A les 22, que acabarem el dissabte, em diu en Jimmy's Fantasy en Música.
0: Jaume, respira. És que són tantes coses que jo crec que és difícil que els oients els hi quedi, perquè nosaltres que ho tenim davant mos costa. Recordeu que hi ha, si teniu xarxes socials, entrau a Sabors de l'Abadia a l'Instagram, a l'Ajuntament, en el Facebook de l'Ajuntament hi ha moltíssima informació, hi ha tot un programa, a l'agenda de Ràdio Pollença trobareu tot aquest programa. Però bé, la qüestió és passejar per un moll dissabte durant tot el dia, hi ha aquestes propostes i diumenge també n'hi ha un de matí. Recordem que hi ha diumenge a les 11 la visita guiada de Nadiana i Antònia Puig a l'exposició de la Fusta a la Fibra, que la trobarem a l'escullera del Club Nàutic, i podeu anar quan vulgueu el cap de setmana, però a les 11 elles mos guiaran i mos donaran explicacions diumenge. També continuarà diumenge de matí el Centre Oceanogràfic de les Illes Balears amb aquestes taules informatives i tallers, el ronqueig i torna a ser el darrer diumenge, recordant que ronqueig i subhasta, que podreu comprar tonyina i tot és a benefici de Fama, Prodis i Abaimar. Tornen a les 12 a començar tots els restaurants a oferir les seves tapes en tonyina. A les 12 hi haurà el taller gastronòmic en César Mogollón, maridat per Petit Celler, música en viu també en Fisherman Friends, un taller gastronòmic en Pau Cintes que ve des de Menorca amb bodegues de Can Xanet a la una, i a les dues tot acabarà amb música en viu, amb en Guillem Tocó. Encara ràpidament, si vols dir-lo d'un museu.
1: Sí, queden encara les exposicions que romanen obertes, que és el Convent de Sant Domingo,

0: aquesta de Cavall Bernal de Muntanya Màgica, i a Can Llobera, els que ens empodera, exposició fotogràfica càrrec de Càmiga de Silva amb imatges de les usuaris de Prodis.
1: Bon anar amb en Bobo Lletí, però recordant que en un museu que cap de setmana també hi ha teatre, en un museu de Pollença.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bon dia. Menys d'un 15% dels joves d'entre 16 i 29 anys es poden emancipar, segons les dades que ha publicat l'Observatori del Consell de la Joventut de 2025. És perquè ens facem una idea el mínim històric d'ençà que hi ha registres.
4: Els elevats preus de l'habitatge fan que si una persona d'aquest tram d'edat vol anar a viure sola després de deixar la casa familiar, hagi de destinar de mitjana el 98,7% del sou a pagar el lloguer. És a dir, és inviable per la majoria. El 2025, l'edat mitjana d'emancipació a l'Estat es va situar en més de 30 anys. A la Unió Europea, aquesta edat és de 26.
3: I més qüestions. La temporada turística arrenca a la platja de Palma i ho fa amb ocupacions hoteleres elevades, de prop del 85%, que, si més no, són similars a les que registraven l'any passat. Ho ha explicat avui a IB3 Ràdio el president de l'Associació Hotelera de la Zona, que confia que aquests pròxims mesos les reserves de darrera hora acabin de completar les places que encara són lliures.
4: El mateix dia que els hotelers d'aquesta zona turística madura celebren l'obertura de la temporada, Pedro Marín ha admès el temor que tenen pels efectes de l'encariment de preus per la guerra a l'Orient Mitjà. Són declaracions a l'informatiu Matí.
5: Però sí que preocupa per la pròxima temporada o per final d'aquesta temporada. I si se prorronga un poc més... aquest problema d'Orient Pròxim pues encara se perjudicarà més.
3: I la Fundació de Xaies fa 40 anys i ho commemora amb una subhasta solidària aquesta tarda.
4: És l'esdeveniment 40 anys, 40 meravelles. Tindrà lloc a les 5 i mitja de l'hora baixa al seu centre del carrer del Cedre número 9. Tothom hi està convidat a participar i a conèixer també l'activitat que realitza aquesta entitat a favor dels col·lectius vulnerables. Maria Suau és responsable de l'àrea ambiental de l'entitat.
6: A finals de ja 2025, molt vàrem juntar com un grup de persones treballadores, com una comissió, per pensar com volien celebrar el 40 aniversari, i d'allà van sortir moltes idees, i una d'elles era la subhasta. Els dobbers que se recaptin aniran destinats a seguir mantenint el nostre projecte social, que és la inserció de persones en situació de vulnerabilitat, tant a nivell social com a nivell laboral.
3: I de la plana judicial, el Tribunal Suprem estudia avui la paralització cautelar del procés de regularització de 500.000 de persones migrants. Ho han demanat diverses comunitats i també associacions d'extrema dreta.
4: Si prosperés, seria de manera cautelar, tal com sol·liciten la Comunitat de Madrid, Vox, Hazte Oír, Associación por la Reconciliación y Verdad Histórica i també l'Associació Libertat i Justícia. Tant els que hi recorren com l'advocacia de l'Estat defensaran la seva postures envers el reial decret del govern espanyol. L'advocacia ja s'ha mostrat en contra de frenar la regularització, en considerar que la suspensió de la norma la deixaria sense efecte útil, cosa que, diuen, afectaria greument l'interès general.
3: I els activistes de la flotilla ajornen per ara el seu retorn a Espanya en espera d'exàmens mèdics a Turquia, on ara es troben. La coalició Flotilla de la Llibertat denuncia actes de brutalitat com violència sexual i física, mentre eren sota custòdia d'Israel. Avancen també accions legals.
4: I reporten desenes de ferits després de l'assalt de les embarcacions de la darrera flotilla amb ajuda humanitària en aigües internacionals quan intentava arribar a les costes de Gaza. Els activistes han aterrat a Turquia i entre els alliberats hi ha quatre illencs, una eivissenca, els menorquins Lluís de Moner i Alonso Santos i també el mallorquí Toni Riera.
3: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més a partir de les 11.
2: Més informació a ib3notícies.com.
7: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: el Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: 10 i 10, i avui sí que els nostres toponímits són aquí. Toponímits, m'agrada dir-ho, toponímits, Joan Torres i Miquel Àngel Mar. Com estàu?
1: Molt bé, ja patint calor, perquè ja per això ja arribam a l'estiu.
0: Estem a temperatures de juliol.
1: Sí, sí.
0: I pujaran.
1: I pujaran, sí. Mm. Sí, no sé què, bueno, si ara això és en un mes de maig, no sé què farem en un mes de juliol i un mes d'agost, però bé. Esperen que torni a davallar la temperatura.
0: Bé, sí, de fet, ja veurem a mem quin programa mos oferiu aquest estiu, perquè l'any passat mos vareu dur passejar per la vorera de mà, mos sí. Vareu refrescar amb vosaltres.
1: Efectivament.
0: Mem ja, enguany, què mos proposeu?
1: Ja en parlarem. Ja en parlarem.
0: Ja veurem. Vinga, sumari del programa d'avui.
1: Bueno, avui, bé, parlant de calor i de tot això, avui parlarem de grifons públics de Pollença, perquè, bé, tothom sap que un tema fonamental per qualsevol nucli de població és disposar d'aigua. Pollença, fins a principi del segle XIX, no va disposar d'aigua, en aquest cas, provinent de Ternelles, i a partir d'aquí, a partir de 1813, crec que va començar ja les obres de conducció de l'aigua fins a Pollença, i, clar, i el que se van fer és posar grifons pràcticament a tots els racons del poble. Crec que n'hi havia una quarantena de grifons, de grifons públics, que la gent se proveia d'aigua.
0: Això a partir de 1813.
1: Sí, a partir de 1813 hi ha les obres de conducció de l'aigua potable a Ternelles fins a Pollença.
2: Ja se comença la història en 1810.
1: O sigui, sí, ja, abans ja hi ha acord en la propietat de Ternelles, per fer-ho així. I abans de dur aigua de Ternelles i de tenir grifons estampats per tot el poble, Pollença proveia, bàsicament, de cisternes particulars i de pous públics. Això en Joan ho ha estudiat molt, aquests pous públics repartit també a distint llocs del poble que la gent s'aproveia d'aigua. Ara avui en dia n'hi ha un encara, que és el pou del Verger, però n'hi havia molt més, no és vera, Joan?
2: De pous.
1: Sí, pous sí. Públics.
2: Ah, clar, teníem pous medievals i hi havia... Si me'n recordo. Hi havia el pou de les Eres, allà sí. Al carrer de les Barques,
1: sí.
2: El pou de l'Església,
1: sí.
2: Que estava
1: en el
2: campanar.
1: Sí.
2: Jo ho he dit moltes vegades, si vos fixeu quan aneu caminant i feix la línia del carrer a mà esquerra, quan arriba al campanar, se fica
1: sí, sí.
2: Cap a de dins, cap a l'esquerra, i luego, després torna una altra vegada.
0: A la façana de l'Iglesi.
2: La façana de...
0: Això passat
2: no a la
0: Can
2: façana,
1: Du carrer del Temple.
2: Carrer del Temple.
0: Passat Can Cabrer, diria.
2: Més o manco.
1: Sí, allà enfront de la birreria, per mi.
2: I està...
0: Després del portal.
1: Sí.
2: I està... Sí, fa la corba, perquè aquí en aquest lloc estava el pou de l'Iglesi.
0: Ara m'ho fixarem.
1: Però hi havia més pous, no?
2: Ja, però aquest pou va ser on varen tirar quan les germanies... Varen tirar tots els cadàvers i tot això de lo que havia passat, lo que havia succeït a l'església, amb la idea d'enverinar les aigües. I va estar moltíssims anys, fins que a 1600, si busques, varen donar escarada, treure els cossos i les coses que trobassin per allà
1: sí,
2: de dins.
1: Sí, sí.
2: En fi. Bueno, aquest és un pou.
1: És a dir, pou d'Oberger, pou de les Eres, pou de Namada. Pou de Namada, sí.
0: On era el pou de Namada?
2: El pou de Namada estava on ara és el... en el Club Pollença, el Saló d'Actes, just de Vall, perquè això, el Saló d'Actes va ser una apropiació que va fer el propietari de, que era Can Olí o Can Llobera,
1: sí,
2: Can
1: sí,
2: Olí.
1: Sí, sí.
2: I va fer, se va apropiar en contra de el Sacharteig que vivien tal i els alemanys d'Ariant,
1: sí, sí.
2: Eren els d'Ariant. I en l'excusa de que si estava molt brut i tal i qual se la van apropiar.
1: Llavors hi havia un pou de tiradors, sí. És a dir, ja antes de dur aigua potable de Ternelles, Pollença s'aproveia de cisternes particulars i de pous públics, que són aquests que en Joan ha comentat. Quan n'hi havia en total de pous públics?
2: Jo crec que eren 8.
1: 8 pous públics.
0: I en queda un ara, pou de Verger, també.
1: Exacte.
2: Medievals. No, i el pou de tiradors. com a pous.
0: Ah, com a pou.
2: Pou de tiradors també.
1: Bé, aleshores, però al principi del segle XIX, evidentment ja s'arriba un acord de la propietat de Ternelles i se condueix fins a Pollença aigua de Ternelles, de la font de Paraires i d'altres fonts. I a partir d'aquí, a partir de 1810, 1813 i sobretot a partir de 1826, per mi, se comencen a posar grifons a gairebé més o manco repartits per tot Pollença. D'aquests grifons, evidentment, que crec que són una arribava una quarantena, avui en dia en queden 10 o 12. La resta se varen anar llevant, sobretot quan varen posar aigua potable a cada casa, a final de 1960, se va posar aigua potable a cada casa, i a poc, o pous públics, vull dir, o grifons públics, varen deixar de tenir sentit, i llavors, quan se van asfaltar el carrer de la vila, també se varen acabar de llevar o pots que encara quedaven. I avui en dia, pous, a dir, grifons públics antics, que hi ha 10 o 12, per mi, una cosa així, és a dir, ja...
2: En funcionament?
1: Sí, en funcionament menys encara.
2: En funcionament tenim...
1: Quin tenim ara? Du pou públics antics. Du pou.
0: De grifons. Ara pou ja els han deixat.
1: Sí, exactament, grifons, sí.
2: Primer, en la font de l'Almoina hi ha un parell de grifons.
1: Sí, sí.
2: Té, bueno, l'Almoina, ja saben, té el gall allà damunt i està feta en 1827.
1: I un dels més espectaculars també, com aquest, és el grifó de Montición, que ja és un començament del carrer de les Creus, del Rost, allà entre el carrer de Jesús i el carrer de les Creus. És un racó especialment guapo, on hi ha un grifó totalment de pedra, realment espectacular. Sí. Quins altres tenim?
2: Té data 1897.
1: Mira, sí, sí. Aquí, no molt en fora d'aquí, també n'hi ha una altra a la plaça del Mercat.
2: Exacte, la mateixa una hi diria que diuen igual
1: que
2: la
1: de...
2: Sí, en forma de copa, com la font de l'Almoina, està en la plaça del Mercat davant de Cal Lloro i a...
0: Davant del Capitol.
1: Sí,
2: davant del Capitol.
1: De quin any és aquest? De 1829. Vale, vale.
0: Aquest és el que és més semblant, perdona, a la font d'Ugaia de l'Almoina.
2: No? Sí, exacte, sí, sí, són això. Dos, els dos que són el mateix.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I aquesta, bueno, podem dir que la pedra venia de Can Gatules i del torrent de Sant Jordi, se va fer... Una curiositat.
1: Llavors, un altre grifó que se manté és de vora l'abeurador de Sant Isidre, en el carrer del Roser Vell. Allà hi ha un abeurador, hi ha una figura de Sant Isidre que també tira aigua, i llavors també hi havia un grifó ja antic, documentat en 1871 ja, i que avui encara se manté. Quins altres tenim?
2: Jo, abans de continuar, volia dir que sobre aquest tema, Eduardo Vara va fer un bon treball glossat de totes les fonts, de quasi totes les fonts i grifons i aixetes de Pollença. I li va fer una glossa a cadascuna. Ara, per exemple, aquesta mateixa que has dit de Roser Vell, ell diu, bé, jo no et xer molt bé tal, però... Diu, jo ja no em pensava en ell, però me n'he recordat. L'abeurador del Roser Vell en té un en el costat.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i doncs, sí, en Eduardo Vara va fer glosses de cada grifó que se mantenia. Llavors hi ha un grifó que li diuen un grifó de Jan Rull, en el carrer Coronel Eloi, antic carrer de la BA, i hi ha un grifó que encara se manté, que és un grifó totalment de pedra, tot i que no surt aigua del grifó, però és un grifó també guapo, documentat en 1871 també.
2: Sí. I al carrer de Sant Jordi...
1: No, perdona, 1884, sí, m'he llevat.
2: Sí.
1: Llavors, un altre...
2: El carrer de Sant Jordi, el carrer, just on acaba el carrer de Sant Jordi, allà de vora el bar Can Magraner, fa cantó amb el carrer Ramon Llull.
1: Sí, allà n'hi ha un també.
2: Allà hi ha un que està en funcionament perfectament. Sí, sí, sí, sí.
1: Un altre que està en funcionament, crec...
0: Quan deies està en funcionament, vol dir que ara mateix hi ha aigua, surt aigua encara.
2: Sí, sí, sí.
1: Du que queden, no tots tenen aigua, però n'hi ha molt que sí. En un carrer de Bou, és a dir, de Bou, ja pujant cap en el Calvari, quasi, quasi la cantonada del carrer de les Creus, hi ha un altre grifó, un altre grifó. Més modern és aquest, aquest ja és més modern.
2: No, el que està a dalt no és molt modern.
1: No és tan modern, no. Mira, carrer de Bou, de Ferrat.
2: Eduardo Vara diu: "El sol dona vermellor i pareix un vermell d'ou. Aquí hi ha un altre grifó, davall un pi, un escaló, alt de tot del carrer Bou."
1: I de mira. Llavors, actualment hi ha també un grifó en Ulló, el que passa que en Ulló ara hi ha un grifó, però un temps hi havia uns rentadors, un abeurador, un o dos grifons, no sí. Recordo exactament, bueno, i aquest grifó se va instal·lar a desembre del 1826, que hi havia...
2: Tot... Però sí? L'aigua on primer arriba a Pollença és... aquí el rentador, no?
1: Bueno, antes,
2: on ara, on després estava el rentador del lloc. Però convendria dir que el primer que varen fer va ser una font monumental que se deia la font dels Àngels.
1: Dels Àngels, sí.
2: Però el que va agafar el nom de lleó tal va ser perquè en la font dels Àngels havia damunt, havia un lleó de pedra,
1: sí.
2: De pedra de Santanyí, crec que,
1: sí, sí,
2: que deia,
1: sí, sí, sí.
2: I clar, i va ser lleó, o llevó, que molta gent deia llevó, però el seu origen, el primer nom que tenia va ser el de... aquest, que t'anava a dir, el de Nostra Senyora dels Àngels.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Se le va posar en precisament el 7 de novembre de 1813.
1: Sí. I de llevó a... hi ha grifons moderns que són a Via Argentina, en el carrer Via Argentina hi ha un grifó modern,
2: sí, de ferro.
1: Sí, de ferro, de ja recent, de 1900.
0: A bon estar, a Via Argentina.
1: Davant un Milky, hi ha un grifó modern. I llavors hi havia Pollentia, davant l'òptica, també n'hi ha una altra, modern,
2: sí.
1: També aquesta.
2: Aquest ara funciona, però està molt de temps que només tenia el forat. Però...
1: Sí, sí, sí, sí. I llavors també, entre carrer Campos i carrer Bartomeu Eloi, hi ha un d'aquests moderns, que són com a... no són d'aquest de pedra, sinó de ferro.
2: De ferro, sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Però no té cap aixeta.
1: No té cap aixeta, només queda
2: l'estructura aquesta.
1: Sí, sí, sí, sí. Aquests són el que avui en dia tenim, a Pollença, no és així. No sé si n'hi ha algun altre.
2: Exacte, que se ve, jo crec que no.
0: A plaça?
1: Ah, bueno, sí, també han dit, a veure, mos han deixat tu de Ferrata i Anteresa, que és aquest grifó de 1890 i pico, o de plaça. Que estava, bueno, ara està separat de la paret, i per aquí evidentment crec que posava
0: a davant la pesqueteria
1: 1890 i pico, una cosa així. Sí, sí, sí, em fa l'efecte, eh? Ara bé, d'aquests 40 grifons que va arribar a Pollença durant d'ençà que se va conduir les aigües de Ternelles a Pollença, en queden aquest 10 o 12, però n'han desaparegut molts, alguns més prest, algun més tard, algun quan varen posar aigua a cada casa, i d'altres quan varen que va desfaltar el carrer de Pollença, ja sé que a Pollença els van desfaltar molt tard. I podríem fer una lli... i podríem començar amb Pollet amb un d'aquests grifons que han desaparegut. Un d'aquests és el carrer de l'Argentí. En el carrer de l'Argentí, allà hi havia un grifó del segle XIX, a la cantonada del carrer Cifra, que no només tenia un grifó, sinó que tenia un petit abeurador, amb una piqueta. I que és...
2: Jo tornaré, com que ens hem quedat així un poc fora de lloc, en lo de Can Teresa.
1: Sí.
2: La data que té el de Can Teresa és 1894.
1: 1894 és la data...
2: D'aquest podem dir que inicialment el grifó estava situat enmig de la plaça, prop de lo que era... el quiosc, o el que va ser després el quiosc, i allà estava la peixateria, estava enmig de la plaça. I això era un grifó que se va posar precisament per la peixateria, fins que se va fer una remodelació i se va bueno, va haver tota aquesta història, sí, ja, sí, sí. Però
1: la van posar. I per tant, aquests són, no sé si són 12 o 13 que, de grifons que encara queden a Pollença, d'aquells que se varen començar a instal·lar a principis del segle XX, de segle XIX, sí. Ara jo deia, d'on han desaparegut, he començat per un quedaré de l'Argentí, aferrat a no hi ha res xifra,
2: tenim
1: i
2: també...
1: viu un grifó, un grifó amb un abeurador, i una, sí, piqueta, que aquest va desaparèixer quan van asfaltar el carrer. Ja no me'n recordo, això. Me'n recordo perfectament.
2: Sí, això va, tenia data de 1886 i desapareix en 1970.
1: Exactament, sí. Quins altres grifons han desaparegut?
2: Sí, aquest que era també guapo, el dels Quatre Cantons.
1: Efectivament.
2: A l'entrada del carrer Mallorca.
1: Sí, sí.
2: Tenia molta fama i... I era el creuer entre el carrer Mallorca i el Joan Guirau,
1: sí, sí, sí, sí.
2: Que antigament era el carrer d'Artusa.
1: Sí, avui en dia just queda per mi la pedra, amb un forat per un grifó, però no queda res més d'aquest d'això.
2: Sí, no. Està documentada ja en 1909, eh?
1: Sí, fa uns 100 anys.
2: Més recent, sí.
1: I quin altre teníem?
2: Pues
1: el carrer de Mena. El carrer de Mena hi havia un dels grifons més guapos perquè tenia una capelleta que la van llevar, en un moment donat quan van fer una reforma de la casa, que també era, però bueno, d'aquests de...
0: I no queda res ara.
1: No queda res, no. 1878 és la data d'aquest d'això. I un altre molt conegut per un veïnat, quin seria?
2: Seria el carrer de la Mà,
1: sí,
2: que està en el carrer, en front del Pare Vives, del, sí, carrer, sí, Pare Vives, hi havia també un grifó.
1: I un abeurador.
2: I un abeurador.
1: Hi havia un abeurador.
2: És que, no, hi havia abeuradors quasi a totes les entrades de
1: Pollença, sí, sí, sí, sí,
2: per les cavalleries.
0: Ah, clar.
1: Sí. També hi va haver un grifó que va desaparèixer, que no sé si era un poc més modern, a la placeta de Sant Jordi. La placeta de Sant Jordi era més modern, però no sé si n'hi havia un en aquesta placeta més antic, que era. Però jo recordo un de ferro, tot de ferro.
2: Sí, que estava allà a la, sí, mateixa placeta, sí, sí, sí, sí, en front de les monges, sí, de la Caritat.
1: I llavors, un que encara també, jo encara l'he vist, que era un carrer de Jonjet.
2: Ah, sí, que està en aquesta entradeta que fa aquesta raconada.
1: Sí, sí, sí.
2: Que antigament aquesta raconada tenia el nom de Placeta del Pouet del Vicari.
0: Del Vicari.
1: Sí.
2: Això és el nom que tenia, sí, sí, la placeta aquesta.
0: Del Pouet, i d'aquí un Pouet.
2: Pouet. Però normalment llavors... la gent el coneixia com el Pouet.
1: Sí. Però llavors hi va haver un grifó, que crec que molt dels nostres oients el recordaran perfectament. Hi ha moltes fotos d'aquest grifó, quasi, molt prop a una cantonada. Un altre grifó...
2: Estem xerrant de...
1: Du Carreu Jonqueta.
2: Ah, sí, del Pouet, no?
1: Sí, sí.
2: Aquest...
1: I llavors...
2: Va desaparèixer un moment, 1980, o sigui,
1: sí,
2: bastant,
1: sí, molt
2: bastant
1: recent. Molt
2: recent,
1: crec que amb una reforma de la casa. Un altre grifó que també que feia una capelleta molt guapo era el carrer Sant Sebastià.
2: Exacte.
1: El carrer Sant Sebastià, l'enfront del carrer de la Roja. Avui en dia encara se conserva
2: la capella de la capelleta. Aquesta, sí.
1: I, en fi, és una pena, i ja no hi ha grifó, ha desaparegut el grifó, en aquest cas, aquí, I llavors, a on n'hi havia un altre de grifó? O tu me'l vols llegir una glosa, ara?
2: No, estava mirant. És que m'agrada això de les gloses aquestes. Aquestes.
0: Vinga, queda bé.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: 25.
1: Perquè
2: diu, clar. Jo vos demano una cosa. Per què el varen llevar? Ben dins el varen posar i no feia gens de nosa al carrer Sant Sebastià.
0: No feia nosa,
2: no,
0: perquè el van llevar.
2: No, perquè tenia una capelleta,
1: així que
2: no sobresortia.
1: Invadien un carrer, però n'hi ha que no. És a dir, n'hi ha.
0: Clar, tots estan posats a façanes de particulars,
1: sí, sí,
0: però
1: clar,
0: no
1: clar,
0: afectava.
1: Però de vegades estaven cap a de fora, o de vegades com aquest, Sant Sebastià, carrer de Mena, que feien capelletes que s'endinsaven dins la llasa. On hi havia un altre grifó, era un carrer de les Barques.
2: Carrer de les Barques, sí. I a més, aquest s'aprofitava... el pou de les Eres, que se deia les Eres de Castelló,
1: sí.
2: I aquest encara, bueno, hi havia una bomba,
1: sí,
2: també,
1: sí.
2: I se va llevar la bomba, però està senyalitzada el puesto exacte,
1: sí,
2: on era. I aquest grifó o aquesta aixeta sortia un poc de la façana, o sigui, sí, aquesta sí que sortia, també la varen llevar. I està, bueno, en el carrer Sant Jordi, sí. En el carrer de les Barques, carrer Sant Jordi, quasi enfront, ja, que hi ha una fusteria, no?
1: Sí. I llavors n'hi ha també, a dalt dels carrers hi havia, en el carrer Joan Vinimelis, també hi havia Ferrada, quasi a Tito Cittadini, també hi havia un grifó, que ja el trobam a 1922, és a dir, ja fa quasi 100 anys, que també va desaparèixer. Un que encara l'hem vist, que és en el carrer d'Umartell.
2: Al final...
1: De vora, quasi en el carrer de Jesús, hi havia, quasi a la cantonada, hi havia un grifonat, una aixeta, que va desaparèixer als anys 70. És a dir, als anys 70, quan, és a dir, final dels 60, varen posar aigua potable a totes les cases i llavors varen asfaltar. I en varen desaparèixer una trentena,
2: sí,
1: de grifons.
2: Aquesta va ser construïda en 1895.
1: Sí.
2: I era que don Francesc Espré, que era regidor tradicionalista, va exposar a l'Ajuntament la necessitat d'obrir un altre set al carrer Martell. Però no sabem si se posa immediatament o se posa més tard.
1: Més tard, sí. No massa enfora del carrer Martell hi havia un grifó que encara l'han conegut, del carrer Balaixa, molt a prop del carrer de l'Horta. Allà hi havia un grifó bastant gran i bastant espectacular.
2: A la part de baix.
1: A la part de baix del carrer de la Balaixa, molt a prop del carrer de l'Horta. Allà hi havia un grifó que també va de pedra, també, i va desaparèixer quan se va posar, no sé si quan se va asfaltar, suposo que quan se va asfaltar.
2: Hi ha un altre també, en el carrer Metge Sureda, i Metge Llobera.
1: Sí, efectivament.
2: Que va ser construït també en 1933, o sigui, que bastant recent comparat amb un altre.
1: Metge Llobera està entre el carrer de l'Horta i el carrer Ulló.
2: Diu, i possiblement fou traslladada a 1965. Jo penso, estic segur,
1: sí,
2: 100%, però que és aquesta aixeta la que se va posar dins el carreró que entra o que entrava a la plaça de toros.
1: D'un carreró d'Ulló.
2: Exacte, del carrer.
1: Llavors també hi havia un grifó, ja el recordo, un carrer General Bosch, és a dir, de General Bosch, i un altre...
0: En quina banda?
1: Davallant des del carrer Coronel Eloi, a mà dreta.
0: A la banda de dalt.
1: A la banda de dalt, sí. Allà hi havia també un grifó. I també n'hi havia un altre en el carrer de l'Horta, per devora el fons de Can Porllador. Allà hi havia un grifó que el record també perfectament. És a dir, que el record perfectament.
2: I, no, anava a dir aquest del creuer de Campo Sant Jaume III, però aquest ja ho hem dit.
1: Ja ho hem comentat, sí.
2: Enfront del bar Rasca.
1: I quins altres grifons, almenys el millor són més antics, han desaparegut a Pollença?
2: Pues, hi ha un altre que està en actiu, però ja està sortint de Pollença a les afores, que és el grifó del Can Rodó.
1: El grifonet, que diuen.
2: Molta gent excursionista...
1: Que ve de l'aqueducte que ve de Ternelles, allà hi ha el grifonet.
2: L'aqueducte que no és aqueducte Roma.
1: No, és un aqueducte recent, del segle XIX.
2: Exacte, això quan se fan les obres per aquí. Per cert que mentre se feien les obres i tal i qual, no trobaren res
1: d'època romana.
2: D'època romana, ni coses d'aquesta.
1: També hi havia grifó en el carrer Doctor Fàbregues, avui en dia Quatre Ulls, vull dir, un tens de carrer de Quatre Ulls, i en el carrer Gonçal Ferragut, o el carrer de la Solana. Avui en dia ja no hi ha res.
2: Sí. Bueno, hi ha pràcticament...
1: I llavors també n'hi havia...
2: Sí, hi ha dos, però sí. Aquests dos jo no he pogut localitzar, ni sé exactament. La informació és una aixeta al carrer del Padró, sí, i una altra al carrer de la Padronada.
1: Efectivament, ho has comentat tu.
2: Sí.
1: N'hi ha un de recent que posa 1992, que està davant ja en Morató, passat el pont de Sant Jordi, allà hi ha un grifó que posa 1992, un grifó molt recent. És a dir que...
0: Recent?
1: Molt recent, sí, 1992.
0: Fa dos dies.
1: Sí. També n'hi havia un en el carrer de Sion, en el carrer de Sion, col·locat fa...
2: Aquest...
1: Principi del segle XX.
2: Tenim una glossa d'aquest de Sant Jordi, que diu, no sé el temps que ja està posat, més ben dit que jo recordi. Aquest està situat de vora el pont de Sant Jordi.
0: Rimen bé,
1: Ara que dius això, Ara n'he vist una de glosa d'un grifó del carrer de la mà. Diu, de nin petit hi vaig jugar, a l'abeurador en Quimera. També el vaig llevar, estava en el carrer de la mà, ben davant la farinera. És a dir, que allà hi havia grifó i abeurador en el carrer de la mà. És a dir, que...
0: Aquest l'heu dit de la mà sí. davant Pare Vives?
1: Sí, sí, sí.
0: Deu ser aquest, o no?
1: Sí. De Barreu Bartoni. És a dir, que de Barreu Bartoni i això. És a dir, que... per si la gent ho demana, que res jo enquiet a mà dreta. Estava a la façana Mestre Jaume Tiraneta. És a dir, que... Però bé. Llavors, també, a part de grifons, hi havia a Pollença... tres bombes, és a dir, bombes que eren bombes manuals que havien de rodar per treure aigua. Aquestes, ni, jo d'aquest tres que teníem n'he conegut un, que era la bomba d'Ulló. És a dir, en el carrer d'Ulló, a la cantonada en el carrer de Bau, allà hi havia una bomba que rodàvem, hi havia una roda que la rodàvem, i sortia aigua, però havies de rodar perquè sortís aigua.
0: Això has dit, m'has situat?
1: La bomba d'Ulló.
0: Carrer d'Ulló, cantonada carrer Bau.
2: Carrer Bau, carrer Felip. Pare Felip.
1: Pare Felip i carrer de...
2: Pare Felip, carrer de Bau i carrer Lleó.
1: I, bueno,
2: i després hi ha l'altre que davalla, que és...
1: El carrer de...
2: De Roca Tomàs.
1: Roca Tomàs. Allà, aquí hi havia una bomba molt... que jo encara l'he coneguda, però hi havia altres bombes a Pollans, bombes de treure aigua, no és vera?
2: Sí, hi havia la del coronel Aloy, que...
1: Efectivament, un poc
2: més... Tu l'has conegut, allà, aquesta?
1: Aquesta l'he coneguda, però sense funcionament. Hi havia una entradeta, hi havia... Però jo l'he coneguda ja espanyada, però ja sense funcionament, però l'he vista, i llavors hi havia un que tu ja has fet referència,
2: clar, carrer de carrer de les Barques, exacte, que era sí. de l'antic Pou de les Heres o...
1: Efectivament, és a dir que és a dir, això. I bé, no sé si n'hi havia més, però bueno, és a dir, en tot cas a Pollença hi havia una quarantena de grifons públics que quan varen asfaltar, quan varen conduir l'aigua a cada casa a final de 1960 i llavors van asfaltar, en varen desaparèixer la majoria, tres quartes part varen desaparèixer, i avui en dia encara en conservant bastants, 10 o 12 més o manco, alguns funcionen i d'altres no funcionen.
0: Molt bé, i d'això era la primera part del programa. Hi ha qualque glosa més, Joan?
1: Bueno, de
2: glosa sí.
0: Bueno, diu en Miquel Àngel.
1: Sí. Hi ha moltes gloses.
2: Recorda aquests dies en què ell preparava tot això de les gloses, com que era a mi meu, era veïnat meu, de cada cosa que inventava sempre me demanava i me deia i tal, i tenia un interès tremendo. Va fer un CD molt guapo, la veritat és que va fer un CD de munt dels carrers de Pollença, glossats, i un altre damunt de...
1: Mira, fons. Ara que xerram de la bomba d'Ulló, diu, m'agrada ser glosador, jo mai vos diré mentides. Quantes gerres ha omplides la bomba d'un carrer Lleó? No té explicació, perquè les han suprimides. Però bé, és a dir, però bé... bé, això és la història
2: d'aquí de Pollença. Per recordar, en un moll no havia... Només hi havia una xeta, un grifó, que se deia el grifó de la duana. La duana que estava allà. I jo ja no sé de ninguna altra.
0: I on era?
2: La duana és ara més o manco on està enfront de l'hotel Eolo.
0: A la rotonda, per allà.
2: La rotonda, però enfront, que havia,
0: l'església.
2: Havia l'església i aferrat a l'església estava la duana.
0: I allà hi havia un grifo.
2: Duana i un quartel de carabiners. I,
0: I allà n'hi havia un, és l'únic documentat. I...
2: Bueno, si hi ha altres, jo no l'he trobat. O sigui que...
0: Si qualcú ho sap, que mos telefoni. Mos digui on hi havia grifons en el port de Pollença. I 973-53-54-55. I a Sant Vicenç? Que ara anirem a Sant Vicenç o no Torrents, hi havia sí. grifons?
2: Sant Vicenç.
1: No me sona. Clar, Sant Vicenç és una urbanització recent i, per tant, no n'hi havia. Bueno, i ara tu ho has dit molt bé.
0: On hi anem, a Sant Vicenç?
1: On anem a Sant Vicenç. És a dir, avui parlarem la segona part del programa de Torrents de la Vall de Sant Vicenç. Ja crec que qualsevol programa vàrem parlar un dia de Torrents de la Vall de Ternelles, de Torrents de la Vall de Mar, de Torrents de la Vall de Colònia, i avui parlarem de Torrents que travessen la Vall de Sant Vicenç. La major part de... Bé, n'hi ha un sobretot de principal i llavors n'hi ha un parell de secundaris, eh? Un torrent principal és un torrent de Sant Vicenç, i ja li diuen, en un començament li diuen un torrent de Cuixà, llavors un torrent de Xalera, un torrent de Jan Botana, i és el que desemboca a Xala Molins, eh? Un temps desembocava ben de ple dins Xala Molins a la platja, i llavors als anys 60, crec, quan se va fer l'urbanització, s'ha de viatjar cap a un costat, eh? I tal. Però bé, la major part de les aigües de torrent de la vall de Sant Vicenç provenien de la serra de la Font, de la serra de Cornavalles i de la serra de Sant Vicenç, eh? Perquè de la serra de la Punta només han trobat un canal d'Uixot, eh? És a dir, la major part de l'aigua que provenia, que omplia aquests torrents, estaven a la serra aquesta, de la Font, de Cornavalles i de la serra de Sant Vicenç, eh? I que és el que desembocava, en definitiva, allà a la Molins, eh? I també s'aproveïa no només de torrents, sinó també d'un parell de fonts, eh? És a dir, hi ha l'Ull de la Font, o la Font de Cuixat, les Ufanes, que hi havia per allà de vora, i també la Font Peixera de Can Martorellet, que és una, també és una font bastant curiosa, eh? Bé, i llavors hi havia un torrentatge que desemboca allà a la Gerbó, i llavors un torrent que desemboca aquí a la Barge,
2: no té nom,
1: que desemboca aquí a la Barge, aquest en té, i llavors hi ha un parell de torrentets un poc més envant, que és un torrent que desemboca de vora forat, eh?
0: Però la majoria que a la Molins, a Cala Molins,
1: el principal és el de Cala Molins,
2: i d'ahir le ve l'origen del topònim, sí. Cala Molins, perquè allà el torrent que desembocava allà a aquesta cala, pues ja des del repartiment ja se dona un tal Grimaldi i un altre que no me'n recordo, se li dona permís i tal per muntar un molí de dues rodes, no
1: sé. Molins d'aigua, molins mogut per l'aigua, sí.
2: El torrent era... Hi ha fotografies d'en Bestart, crec.
1: Hi ha una fotografia d'en Bestart, sí, que a la millor la penjam avui, a on se veu quan tu torrent desembocava ben enmig de Xala Molins, eh? Que ell feia un lloc que li deien Ugorx, eh? Ugorx, i fins i tot i cal que pic hi havia peix.
0: Vam veure imatges en el pregó d'en Pere Nadal passades festes de Sant Vicenç.
1: Sí, és que és relativament recent la desviació. Bé, i de començarem ara el torrent principal, és a dir, a la zona de la Font hi ha...
2: Anant per finques,
1: sí. A la zona de la Font hi ha un canal d'Ucocons, també li deneu Serià i d'Ucocons, que és una depressió que està dins l'urbanització de la Font, eh? I ja fa un nom d'un parell de cocons d'aigua molt grans que hi havia pujant cap a la darrera pujada que va fins a lo més amunt de l'urbanització de la Font, eh? El canal d'Ucocons, eh? I dins la Font hi havia, clar, allà un dels torrents principals, que de fet desemboca a Can Vela Gran, era el torrent Fondo, però el torrent Fondo realment neix en part dins la Font, i li deien el clot de la Font, eh? El clot de la Font, que llavors quan s'ajuntava el canal de la cova foradada se convertia en el canal, en el torrent Fondo de Can Vela, eh? I tal. El canal d'Ucocons i les Ufanes, diguem-ne, llavors se nutrien del torrent de l'Ull de la Font, o la Font de Cuixall. El torrent d'aquí ja li comencen a dir el torrent de Cuixall, perquè a Pollença i a tot Mallorca el torrents ja fan nom per allà on passen, eh? I el començament d'aquest torrent era el torrent de Cuixall, que llavors s'ajunta el torrent Fondo de Can Vela, llavors d'altres torrents, i ja fa distint noms, eh? No és així, eh? I me recorda que allà de dins, allà on s'ajunta el canal de la Font i el torrent de la cova foradada, li diuen us entrefolts, que és una espècie de, com seria l'entreforc del torrent de Parells, aquí li diuen us entrefolts, allà on s'ajunta el canal de la Font i el canal de la cova foradada, però gran part de l'aigua del torrent de Sant Vicenç provenia de Dinxan Vela, de Dinxan Vela, que és de les finques grans d'aquesta zona.
2: Can Vela donava aigua, per una part donava aigua al torrent de Cuixart, sí. I per l'altra banda donava aigua al torrent de Ternelles.
1: Exactament, sí, sí senyor. El torrent Fondo de Jan Vela és un torrent fondo, és un torrent ben encaixat, que prové del coll de Cuixat, i també ja fa, com dit, aigües de l'Euclat de la Font, i desemboca, quasi, desemboca ja dins... Ja,
2: el torrent de Sant Vicenç.
1: Exactament. I dins Jan Vela també hi ha un altre torrent molt conegut, que és el Canal Negre, Canal Negre, que fa partió en Can Martorellet.
2: Sí, la unió del canal de les Mosqueretes.
1: Exactament.
2: I el canal que ve de Cornavaques.
1: Exactament.
2: I pega a Can Vela Petit i acaba el torrent que ve de Cuixac.
1: Exactament, sí, sí, sí.
2: I van d'ajuntar-se amb el torrent Fondo de Can Vela. Hi ha nombrosos gors, i anys enrere alguns dels gors hi dugueren ferrerets.
1: Efectivament, ferreret. Aquest petit granotet endèmic de Mallorca. Jo he dit abans que hi viu Canal de la Cava Foradada, que ve del coll de Cuixac, i que s'ajunta el torrent a la Clot de la Font i dona nom en aquest torrent Fondo de Jan Vela. Llavors també hi ha el Canal de les Mosqueretes, el Canal de les Mosqueretes, i el Canal doblat en Cirerola, que pega quasi en un gorg blau, perquè allà hi ha un gorg just allà quan miram des de Jan Vela cap a la serra, hi ha un lloc que és com un bé, res, fa un lloc com molt encaixat, i allà hi ha un gorg que té aigua sempre, que sigui un gorg blau. A Ternelles n'hi ha un de gorg blau, però aquest està a Jan Vela, allà on s'ajunta el pla, el canal del Pla d'en Cirerola, el que ve de la Cava Foradada. I de Can Martorellet, quins torrents tenim?
2: Bueno, primer tenim el del canal de l'Enrocador,
1: sí,
2: que és una continuació del canal dels Boixos. És un lloc on el torrentet va més encaixat i empinat. Agafa el nom per l'existència d'un enrocador de cabres. I s'acaba ajuntant amb el canal o torrent dels Jueus.
1: Exactament, hi ha el canal del torrent dels Jueus, que està a la costa, això de Jan Martorellet, de vora. Però ja els Jueus està ja dins la possessió de Sant Vicenç, que s'ajunta llavors al canal de l'Enrotllador, i peia llavors peia
2: el torrent de la Font Peixera.
1: De la Font Peixera. La Font Peixera és una font, també, no sé si era la ciutat de la Font Loja, també és aquesta, la Font Loja, la Font Peixera, és una font que està dins Can Martorellet i que du aigua, diguem-ne, gran part de l'any, és a dir, que és una bona font, i s'ajunta, aquests s'ajunten, i llavors aquest torrent s'ajunta a lo que ve de Cuixac, a lo que ve de Can Vela, i aquí ja li diuen el torrent de Can Botana, que és un nom més, quasi, que té més anomenada a Sant Vicenç, el torrent de Can Botana.
2: La Font Peixera, no? El seu nom és precisament perquè allà les anguiles s'agafaven anguiles.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Inclús he sentit dir que llisses, però no sé les llisses com pujaven fins allà.
1: Jo tampoc, però bueno.
2: Però bé, les anguiles sí.
1: Sí, sí, sí. Aquest torrent separa el torrent de la Font Peixera, Can Martorellet, de l'Hort de Sant Vicenç, és a dir, que per aquí. Llavors hi ha la possessió de Sant Vicenç, que allà, aquí hi ha el Sereiaido de Gotissos, també, que és un molt conegut, però de la possessió de Sant Vicenç una part de l'aigua no desemboca ja en el torrent de Sant Vicenç, és el torrent de Can Botana, o que peia a la Molins, sinó que peia directament a la Barxes. I de fet li diuen final... que hi ha Cocons, el torrent que peia a la Barxes, que en el tram final li diuen la Clau, on un mariner devia anar a cercar aigua perquè hi havia gors d'aigua permanent.
2: Tenim un altre Clau també dins la toponímia, que és el Vall de la Clau, la part dalt de Boque, prop de lo que és el mirador ara del Colomer.
1: Sí.
2: I això també se li diu la Clor, el castellet de la Clor, que sí, està allà a la mà.
1: Efectivament. I de per la zona de Coves Blanques hi ha altres torrentes. Un és aquest, que hem comentat, un altre, un que li diuen un torrent, que pella, que desemboca a un lloc que li diuen forat. Forat, que està ja, diguem-ne, d'allà de l'abarador de l'esquià de Durais, cap a la punta de Coves Blanques, allà hi ha un lloc que li diuen un forat.
2: Sí, però de lo que era els cas de... Les coes d'en Reus.
1: Exactament, sí, les coes d'en Reus o les coes, és a dir. Llavors, dins Coves Blanques també hi ha un lloc que diu un canal Fondo, que més amunt també se diu un canal de les Rotes, o canal
2: del pas dels pescadors,
1: és a dir, que arranca quasi quasi un pas dels pescadors, que és un pas per anar de Sant Vicenç a Ternelles.
2: És aquest que travessa quan vas a... el camí de Coves Blanques fins al túnel, és aquest que travessa aquest camí, hi ha fa temps que no hi vaig, una barandilla de ferro.
1: Sí, efectivament, efectivament, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Ja, molt, molt mal estat.
1: Efectivament. Què anava a dir? Clar, i llavors hi ha un torrentet... Llavors hi ha un torrentet que no té nom, que és el que desemboca allà a Cherbó, que prové d'un coll de Silla, o d'un pla d'un coll de Silla. Exacte. És a dir, que desemboca allà a Cherbó. És un torrentet, per dir que no té un nom específic, aquest torrentet.
2: I ara no ens podem anar a l'altra banda de...
1: Perquè ara han dit o torrents que provenen de la serra de la Font, de la serra de Cornavall i de la serra de Sant Vicenç, però l'altra serra que tanca la vall de Sant Vicenç és la serra de la Punta, no és vera?
2: Exacte.
1: Que a la banda d'un moll té un parell de torrentes, però a la banda de Sant Vicenç, qui tenim?
2: Només aquest del canal del Duixot.
1: Sí. Hi ha el Duixot, que està dins Can Botana, i que... Que, de fet, el torrent aquest de Sant Vicenç, quan arriben al final, molta gent l'anomena el torrent de Can Botana.
2: És
1: torrent de Can Botana, perquè...
0: Com... Popularment se coneix així.
1: Sí, perquè, com ha dit, a Mallorca i a Pollença torrents ja fan nom de per allà on passen. De fet, quan van pelar el torrent de Sant Jordi, van dir que quan passava per Llenaire era el torrent de Llenaire, el torrent de Cana Valentina, tot això, és a dir, i aquí també.
0: Canviava de nom segons.
1: Exactament, sí. Efectivament, I què més poden dir de Sant Vicenç, de la torrent de la vall de Sant Vicenç?
2: Res, hombre, com que no sigui això del canal del Degotadissos.
1: Sí, que això està...
2: Que arrenca en els boixos.
1: Sí, està en...
2: I pega allà darrere de les cases.
1: Sí. Però jo dic, el torrent de Sant Vicenç és un torrent que miren de penjar qualque foto perquè antes desembollava ben de ple dins a la platja de Calamolins, i quan se va fer l'urbanització de Calamolins se va desviar cap a la dreta, i se va esquivar en el final per una zona de marès, i desemboca llavors més en fora. Però jo t'ho dic,
2: i aquest, quan caia, hi havia el gorg aquest que ja has citat.
1: Sí.
2: El gorg que ocupava pràcticament, per el que he vist en les fotos, ocupava pràcticament tot el que és la plaça, l'aparcament ara,
1: efectivament,
2: tota aquesta zona l'ocupava el gorg aquest.
1: Efectivament, és així, eh? Hi ha fotos d'en Bestart encara de la desembocadura d'aquest torrent quan peia dins Calamolins, I, bueno, i això, no sé si hem de dir res més d'aquest tema. No sé si la nostra directora me'l vol demanar res.
0: No, però aprofitaré per avançar, ja que xerrant de Sant Vicenç, que dimarts de matí sortirem dels estudis de la ràdio perquè anirem allà, a Cala Sant Vicenç, a fer un programa des d'aquest nucli del nostre municipi. De fet, ara estava mirant que en Pere Nadal mos va enviar fotos del seu pregó, i aquesta que tu deies crec que la tenim aquí.
1: Sí, és una foto molt... Jo recordo que quan vaig entrevistar gent, m'han dit que en aquest gorg que hi havia antes d'un salt que pellava dins la platja de Calamolins, dins aquest gorg encara hi pescaven, no sé si era llises.
2: Això és el temporal que
1: empenyia,
2: llençava les llises allà.
1: Clar, avui en dia costa pensar que dins Calamolins hi pellàs aquest torrent, però és més un torrent que
0: avui... Que passava, el que era l'aparcament i tot això.
1: Exactament, sí. Tota aquesta zona que avui en dia està edificada, que llavors era l'aparcament, un temps hi travessava el torrent.
0: I està construït damunt d'un torrent.
1: Exactament, aquí s'escampava molt, és a dir, i llavors pellava dins ja la Molins, i això, ja dic, encara hi ha fotos, menys si avui els apengem,
0: Molt bé, i de res, darrers minutets, vos acomiadant tranquil·lament, d'aquí 15 dies tornareu, no? Ja serà el mes de juny.
1: Ja serà juny, sí, sí. Si ara fa calor, bueno, ja no vull pensar quina calor farà el mes de juny.
0: I de dia 5 de juny serà el pròxim programa de Toponímia Pollencina, que encara no sabeu de què parlareu.
1: Bueno, ho sabem, però no ho direm. Ah.

IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. El turisme de luxe a les Balears creix i ho fa de manera exponencial i ja concentra més d'un quart

0: de la despesa turística. Segons un estudi elaborat per la Universitat de les Illes Balears, gairebé un 8% dels turistes que visiten l'arxipèlag s'allotgen en hotels de 5 estrelles. Aquest segment, però, concentra més del 27% de tota la despesa turística estrangera.
1: Aquest informe destaca que el turista de luxe gasta una mitjana de 731 euros al dia, és una xifra molt superior als 46 euros diaris de la resta de visitants. En total, aquest segment genera un impacte econòmic estimat de 2.300 milions d'euros. Des del sector asseguren que el creixement és exponencial. Recorden que fa només una dècada aquest mercat era encara incipient. El president d'Essencia Mallorca, Jesús Cuartero, assegura que aquest tipus de turisme cerca el caràcter genuí de l'illa.
2: Las mejores marcas internacionales están viniendo a la isla, están apostando por un turismo donde lo mallorquín, lo que nos define, es el protagonista, producto de kilómetro cero, experiencias que pongan en valor nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra historia.
1: Pel que fa al context internacional, Cuartero ha admès que la guerra a l'Iran ha comportat algunes cancel·lacions, però també ha dit que a part dels viatgers d'alt poder adquisitiu trien les Balears després de descartar altres destinacions afectades pel conflicte.
0: I no deixem la plana turística ara, però, en la vessant més municipal, perquè Sóller demana al Consell de Mallorca que el declari zona de reconversió turística. Finançament per pal·liar els efectes de la saturació turística i la manca d'aparcament al poble o d'habitatge.
1: La proposta ha tirat endavant el ple amb els vots a favor de l'equip de govern, és a dir, del Partit Popular, l'abstenció de seny i sentit, el rebuig en bloc de Més. Té un regidor del PSOE, després la titular de Turisme de Sóller, Llum Castanyer.
3: Tenim tal excés de cotxos que la mesura que hem de prendre ha de ser de limitació d'aquests cotxes. Això passa en tot. A les propostes que se fan, a les solucions, no hi ha cap proposta de limitar el número de places turístiques que puguin créixer més o menys. Tot això, efectivament, són problemes importants que tenim a Sóller. Però la resposta que li dona aquest pla queda molt en fora del que necessitem perquè s'arreglin.
4: La declaració de zona de reconversió és una oportunitat real de millora per la ciutadania de Sóller i també per la qualitat del destí. Els instruments que obre aquesta declaració permeten finançar i executar actuacions que l'Ajuntament no hauria pogut abordar d'altra manera.
0: I de la plana estatal avui es podrien conèixer més detalls, o conèixer, de fet, el detall del sumari del cas Plus Ultra a l'Audiència Nacional, que manté com a principal imputat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per tot un seguit de delictes com tràfic d'influències. Això pel suposat paper que va tenir en el rescat de l'aerolínia. Un paper que, en tot cas, ell ha desmentit en nombroses ocasions, però que ha obert el debat sobre l'activitat que han de tenir els expresidents espanyols.
1: En aquest sentit, ara Sumar, soci de govern del PSOE, planteja prohibir als excap de govern espanyols que facin servir la seva oficina institucional per activitats lucratives. En aquest sentit, han anunciat que presentaran una iniciativa per regular aquestes activitats. Recordem que els pressupostos general de l'Estat per a 2023, que ara estan prorrogats, preveuen una partida propera als 300.000 euros per als quatre expresidents espanyols, de veig 74.000 euros cada any per cadascun per les despeses de les seves respectives oficines.
0: I d'on aquest punt arribem a les 11 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 12.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
2: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
3: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Molt bé, amics de Ràdio Pollença, continuem aquí en directe quan són les 11:20 des de matí i, com vos havíem anunciat avui de matí, mos ve en Maria José Jiménez, que és la regidora de Seguretat, juntament amb en Pere Cardell, que és subinspector i cap de policia local d'aquí, per parlar-nos d'aquest pla d'emergències municipal que han posat en marxa. És un document tècnic i operatiu que elabora l'Ajuntament per prevenir, organitzar i respondre davant de situacions de risc o catàstrofe en el territori. Bon dia a tots dos, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com us podeu contar, per exemple, quines finalitats són aquesta, quina és la finalitat principal d'ESPEMO?
1: Bueno, a gran trets és el que tu has dit, és un document tècnic i organitzatiu que el que vol és donar resposta a situacions greus d'emergència i catàstrofe i que puguin afectar la població. Al final el que fa és veure que té diferents parts, té la part de prevenció, té la part de reacció o de resposta i després té la part de supervisió i avaluació, vull dir, com tots els documents. Nosaltres al PEMU pensàvem i jo era un dels objectius que teníem quan vàrem venir, sobretot quan vàrem veure, l'altre dia ho vaig explicar, vull dir, des de Protecció Civil, si se va des d'emergència se va recalcar moltíssim el primer any de legislatura, que era un document que era molt, molt necessari a qualsevol lloc, però fent una diagnosi així molt per damunt, que tots sabem, però simplement de ser ciutadans de Pollença, sabem que és que els tenim tots, vull dir, tenim muntanya, tenim part de bosc, tenim la mà, tenim torrents, tenim tot, no? I a més Pollença està com un cau allà enclotat entremig de les muntanyes, el que fa que quan hi hagi pluges, i a més ho sabem perquè ho hem viscut moltes vegades, tenim un risc important, i d'incendis també. I bueno, la seva finalitat principal és prevenir i minimitzar els riscos per aquesta part de prevenció que dèiem i coordinar els serveis d'emergència. És veritat que normalment tota la coordinació i els serveis d'emergència sempre que ha passat abans, això ja se feia, vull dir, això se va dir a la presentació inclús, això s'ha fet i se sap molt bé qui és que coordina, el cap de policia, que al final la policia és la que està en contacte amb emergències 112, qui té el contacte de bombers, normalment hi ha una resposta a nivell autonòmic, però sí és vera que sempre se sustenten en un recolzament que se pugui fer a nivell municipal, no? Els organismes que hi hagi a nivell municipal. I al final el que se pretén és això, que hi hagi una bona coordinació i que hi hagi una persona que pren decisions i que se sàpiga molt bé qui és la persona que pren decisions. Evidentment, ho val, no? És el responsable principal. Quan ell no hi és, ha de ser qui ell delegui. No? Normalment és regidor o regidora de Seguretat Ciutadana. Però clar, vull dir, no pren decisions sense que hi hagi un assessorament tècnic darrere, que qui el dona principalment és aquesta comissió com a desperts, diguéssim, que és policia, bombers, protecció civil, guàrdia civil, depenent de quina sigui l'emergència, estaria en xerrant de la guàrdia civil específica de marítima o la de forestal, i bueno, al final és això, no? Pues prendre decisions davant un risc, una emergència important. El principal objectiu és protegir les persones i els béns. I aquí jo crec que és on està el més important. Vull dir, en el cas que hi és un risc molt important, perquè mentre estiguis aquí a teva, bueno, tens risc, pot cridar la policia, te poden venir a ajudar si poden. Però clar, i quan s'hagi de desallotjar la gent, aquí és on UPEMO dona resposta de manera ràpida. Perquè tu tens un document allà on te diu, i això crec que és el més important, allà on te diu quines són les zones de refugi. I els tenim molt ben especificades, no? Principalment són les escoles, allà on se reuniria tota la gent, i allà on l'àrea de benestar social, que també és una àrea que potser per ell que no té res a veure, en aquest cas sí que té molt a veure, perquè és la que posa tots els recursos. I és la que ha d'estar en contacte a nivell autonòmic per si allà són de menester des de la part autonòmica. Això no és res més que activar el CECOPAL. Quantes vegades han sentit xerrar del CECOPAL? En lo de la Dana, sobretot, no? Sí. Que si el president autonòmic havia convocat el CECOPAL o no, si havia cridat, si no havia cridat. Això, és això. Uh-huh. És això. Hi ha un risc i una persona decideix, aquí seria Ovalda, allà seria el president autonòmic, doncs això, convocar el CECOPAL, poses les comissions en marxa, avalues i prens una decisió. no res més que això. Això, a més, d'una avaluació. Clar, nosaltres tenim un document, però el document no té cap sentit si tu no el treballes. Perquè allò és un, això és un totxo d'informació.
0: És com un protocol.
1: Clar, és, jo me recorda moltíssim els simulacres que feim a les escoles, no? Quin sentit té que tu sàpis on estan les entrades i les sortides si un nins a l'hora de sortir no saben on han d'anar quan hi ha un incendi? Per tant, s'ha de practicar. Aquí haurà de passar el mateix, segurament estem xerrant de molta, de gent, molt d'habitants. Ara la següent passa que farem es posa en qualsevol moment haurem de fer un simulacre. Serà un simulacre de que la gent hagi de sortir corrent sols, de que se vagin a ser un lloc? No, evidentment no, perquè podria ser un caos total i absolut. Però si a lo millor cercarem les mesures o les vies de comunicació de que la gent sapi que rebrà, i això se fa en els mòbils des de que s'ha implementat les noves tecnologies, que de més això és molt important, des del moment que tu tinguis un so d'emergència mirarem com se farà, no? Jo tinc ja una idea, el que passa que li hem d'acabar de donar forma, però la idea és que te doni un punts de refugi i a lo millor haurem de fer persones, perquè clar, si posant tots un punt de refugi i a tothom li pegui per anar allà mateix poden tenir un problema, no? Pues això és el que acabarem de donar-li forma, no? O no haurà d'anar la gent segons en un quadrant de població on estigui situat, en un moll un puesto, la gent de la que hi ha l'un altre. Bé, i és aquí, eh? Només passes com ho comunicaran, com ho farà. No? I, bueno, i ara ja passaré en poca cosa més, crec que ho he dit tot. Crec que ho he dit tot ja. Sí, he dit, que això, he dit tot. Que col·laborar, bé, serveis sanitaris era l'altre que me faltava per dir.
0: Quines emergències, per exemple, Maria José o Pere, que no és, quines emergències són les que se podrien donar més?
2: Bueno, UPEMU inclou la identificació de riscos, els riscos del municipi, com els incendis forestals, les inundacions, accidents químics o temporals marítims, gran concentració de persones. Aquests són els principals riscos.
0: Gran concentració de... Jo, tot, els altres, més o manco, crec que els oients ho han entès, però gran concentració de persones, a què vos referiríeu, per
2: bueno,
0: exemple?
2: Podria ser, per exemple, les festes de la patrona.
0: D'acord.
2: El dia de les festes del Pi de Sant Antoni. Uh-huh. Esdeveniments, concerts multitudinaris, són aquests els principals.
1: Sí, aquí en això va lligat i ho vàrem comentar també, perquè és la següent passa. Nosaltres ara hem fet, diguéssim, l'acord marc que penja d'una normativa autonòmica, no? que és com que s'enfoca més en el nostre municipi, perquè ho entenguem. I ara hem d'anar a la part més concreta, que és en aquestes concentracions de gran quantitat de gent, han de fer un plans d'autoprotecció. Un plans d'autoprotecció que s'han de dur a terme i molta de gent que me senti sabrà el que és, perquè des del primer dia que varen venir varen dir no, si feim una festa en els jardins hi ha d'haver un pla d'autoprotecció. I què és un pla d'autoprotecció? No és res més, és que si passàs algo, si hi hagués un conat d'incendi o un incendi, si hi hagués una avalanxa de gent, nosaltres hem de tenir dispositius preparats per donar resposta. I per això sempre quan hi ha una prova esportiva o una festa, bé, les proves esportives, els organitzadors són que han de tenir plans d'autoprotecció. Tenim ambulàncies, tenim molt ben localitzats o punts de sortida o d'accés, sigui on d'anar a cercar qualcú. Per tant, ara ens queden o plans d'autoprotecció, que ho hem estat xerrant i ja no sé, un moment varen decidir que en lloc de fer un pla d'autoprotecció per festes, no sé si recordeu quan fèiem la volada de drons per saber la quantitat de gent que havia concentrada des d'un trajecte, varen venir a xerrar, quan hi havia un paco de cap de policia, i fèiem amb un dron, havíem gravat tota la gent que se concentra, el que és el carrer major, fins a arribar a Can Esquerrinxo. Això ens ajudarà a fer un pla d'autoprotecció del carrer major durant les festes de la patrona, de la plaça major durant les festes de la patrona i altres. Perquè jo crec que al final hem d'anar cap a l'ubicació, no cap a la festa en si. Perquè també hem de donar resposta si fem, jo què sé, les quintades, que fem tantes festes, les quintades, un concert de música a l'estiu en els jardins, i per tant ho farem per ubicacions, perquè si no podríem fer 4.000 plans d'autoprotecció i així, res, faran menys.
0: Perfecte, i si t'apareix passant en els torrents, ja queixaram dels possibles riscos, un dels que tenim és el torrent de Sant Jordi, que me'n podeu contar d'això, que espero un recueix, o pas que sí, vull entendre que sí.
2: Sí, està damunt el PEMU i el torrent és un torrent molt, molt caudalós quan hi ha pluges intenses. I bé, aquí el mateix PEMU descriu els llocs i que hi ha més riscos de desbordament, inclús ens aporta imatges perquè així la gent pugui localitzar fàcilment. I bé, n'hi ha d'altres, a part de Sant Jordi, tenim un torrent de Boca, que també quan hi ha pluges intenses se sol desbocar, mos diu que l'increment i comunicació de cabal del torrent de Boca és molt important en el port de Pollença, allà a la zona sobretot del carrer Llevant, i el carrer Pescadors allà...
0: Sí, el que t'anava a demanar també, de la part de que fa referència en el port de Pollença.
2: Sí, sí, aquests són els més importants. Després també tenim el de Cala Sant Vicent. El Cala Sant Vicent també és un torrent que ja fa anys se va desbordar... Sí, el torrent de Can Botana, Cala Sant Vicent, i bé, desemboca allà a Cala Molins.
0: Sí.
2: I també és un punt crític.
0: Molt bé, i de l'empresa, per exemple, que ha fet aquest pla, o d'aquesta empresa que és Cota Ambiental, Maria José, mos pot contar qualque cosa? Supos que deuen tenir, no sé si és que tenen una plantilla i ho fan ja directament amb aquesta plantilla o s'han d'adaptar, imagino que s'han d'adaptar en el municipi.
1: Sí, me'l van posar en contacte amb ells fa cosa de 2 anys, any i mig, més o manco. Varen ser ells que varen venir, vull dir, mos varen dir, nosaltres si voleu vos podem fer ara, és obligatori fer ho PEMUS i si voleu posam en marxa. Clar, quan nosaltres varen veure el tema de les festes, varen dir, no té cap sentit. El que xerrem abans, no? Tornant una mica d'abans, no té cap sentit fer plans d'autoprotecció si no tenim un document com a supra o major allà on hi hagi un marc legal, i clar, vam dir, hem de començar per UPEMO. I a més el Val la tenia molt clar, que cada vegada m'ha dit, mare José, hem de fer una comissió de resposta en cas d'emergència. Era una cosa que l'angoixava moltíssim i li preocupava molt. Ell deia, jo tenc clar que jo hi he de ser, però qui més hi ha de ser? I en això quan li donam forma, i clar, tenia un claríssim que havien de passar per el PEMU perquè si no era impossible donar-li forma en això. Per tant, va venir una lotat, va fer una primera presa de contacte a nivell documental amb informació que teníem d'urbanisme. Després ell va venir un parell de vegades, a Pedro, que l'acompanyàvem amb un cotxe i li anàvem dient, aquí se sol inundar, jo què sé, o que res me'n record, aquí se sol inundar quan plou molt, aquí aquest torrent surt, i vàrem anar per tot, vull dir, vàrem fer la Vall del Mar i la part d'Ariany, vàrem fer Formentor, vàrem fer la Cala, vàrem estar...
2: Llanaire.
1: Llanaire, és que vàrem anar per tot, o sigui, tot el que és el municipi, no? I aquella lot anava prenguent nota i mos anava fent preguntes. I què passa? Qui respon si hi ha un vessament de químics? I podria haver un vessament de químics? Pues sí, perquè això és una badia de refugi natural i pot entrar un carguer que, per exemple, vulgui descansar un moment de temporal i tingui la mala sort de que fa un vertit. No ho han tingut, creureu-m'ho dits, perquè a veure que és una cosa que preocupa molt. I per ahir també ho havíem de tenir, vull dir, també s'havia de fer. I bueno, aquesta empresa és de l'Alacant. Aquesta empresa és de l'Alacant, ho varen fer a través d'un contracte menor, sí. Això vol dir que, bueno, preus no són. I ja està, poca cosa més. Després aquesta lota t'ho va deixar i ho va agafar un altre lot que ha fet molt bona feina, ha fet la part més administrativa, no? Perquè clar, aquest document tu el fas. Una vegada l'has fet, el dus a revisió a emergències, a la direcció general. Bé, un assessor de la direcció general. Ell te diu el que està bé o no està bé, o considera que s'ha de canviar. El tornes a rebre, el tornes a enviar a l'equip, torna a fer canvis.
0: És el que t'anava a demanar. Qui és que revisa després es PEM una vegada que està més?
1: Clar, fa, hi ha una primera revisió, que és aquesta. Una vegada està revisat, que és, que és en un moment que estem ara, el presentes a plenari. Plenari és l'òrgan màxim a nivell municipal que li dona un vistiplau per fer la seva publicació. Hi ha una exposició d'un mes per si qualcú vol fer al·legacions, per si qualcú troba que hi ha coses que no s'han mirat que s'haurien de mirar, etc. Ahir vàrem fer la presentació abans de que la setmana que ve sigui plenari, convidant sobretot la resta del consistori que vengués a veure l'explicació del PEMO perquè veus com funcionava. Estava convidat tot el consistori i bueno, ja saben que tenen altres feines i que estan ocupats i no varen poder venir. Jo els convido que bueno, si volen veure la presentació que m'ho diguin, que també els hi faré arribar perquè potser és interessant, no? I potser ja estan acostumats i saben el que és, no ho sé. La qüestió és que ara en el plenari s'ha dut l'aprovació definitiva, bé, en un plenari no, perdó, ara quan passin 30 dies no fa falta durar en un plenari. Passen, però jo, clar, vaig de plenari en plenari, perquè com que són 30 dies, dic, si ho varen dur plenari passat, aquest plenari ja quedarà aprovat. Ho tornant-ho a emergències a Palma, ells tornen a revisar que els canvis no siguin substancials i, a més, s'acompanya d'un decret de plenari, com que nosaltres ja l'hem acceptat, i ja està. Vull dir, i ja se publiqui. En el moment que tinguem això, ja ho publiquem a la web i tothom pot accedir. Jo crec que és una eina molt completa, no, Pedro? Perquè tens fotos, imatges d'allà on hi ha un risc i de quina manera te poso molt de manera molt...
0: I una pregunta,
1: molt curta, com per reaccionar o com
0: una
1: pots.
0: Una pregunta, Maria José. Els ciutadans, per exemple, han tingut res a veure, és a dir, han pogut aportar de dir, mira, ja que fes aquell pla... Pensau aquí o us haguin fet qualque suggeriment que pugui estar inclòs, o sigui, qualque punt del municipi, tant de Cala Sant Vicent com un moll, com a Pollens, que vos diguin, ai, pensau, si ja que feis el pla, és a dir, hi ha hagut cap participació ciutadana a l'hora de confeccionar el PEMO?
1: Clar, per això se dona l'exposició, per això se du exposició pública, perquè la gent pugui fer les aportacions. Jo, en un plenari, quan el duiem, crec que vaig convidar la gent a que el vegés, a que el mirés, a que fes les seves aportacions. Ara veure que és un document molt tècnic, molt, molt tècnic, i ara veure que... més o manco, aquest senyor maldament no era d'aquí, perquè ja he dit que és una empresa de l'Equiant, però sí, és veure que anava acompanyat per en Pedro, que... qui millor que la policia per saber allà on hi ha riscos, no, i com han de reaccionar. Per això jo també vaig agrair molt la seva col·laboració, perquè jo crec que si no és impossible fer-ho. I bueno, pues, se deu acoplar, pot ser?
0: Sí.
1: És un mòbil aquest.
0: Ah, se sentia cosa, ja. Se sentim una cosa rara i jo dic, mai si tenim ara aquí una emergència.
1: I clar, la població ho ha de fer durant aquest moment de l'al·legació.
0: Si teniu res més a dir, teniu res més a explicar d'aquest pla d'emergència municipal, perquè ara hem tingut Pollença, penseu que ja som extern, no som de Pollença, i m'agradaria saber, bueno, si històricament ha tingut cap desastre que si hi ha hagut el PEMO, però almenys s'hagués pogut evitar.
2: Evitar no, però si hagués ajudat
0: a coordinar
2: i prevenir danys a tercers i tal. Aquest pla va molt bé, però hem d'afegir que aquí a Pollença, que tenim molta població, sobretot d'estrangers, de turistes, tal, aquí un local... ja pot preveure torrents allà on ha de travessar, que sap que quan plou per aquest camí no passarà, perquè ja ho sap que hi ha torrentada i no pot s'atallar la circulació. Però davant dels estrangers, pues, se les hi ha de prevenir de que en aquests camins, pues, no passin. I això són els principals riscos. És un risc afegit per alertar tota aquesta població estrangera.
1: Clar, això no ho havia pensat jo, sí, és vera. En un moment que tens gent de fora, com els avises? Jo sempre dic, jo som un poc friqui les noves tecnologies, jo convido tothom a que se descarregui el canal de comunicació de l'Ajuntament, perquè ahir a la presentació ho deien, com a darrer recurs pues faràs lo típic d'anar amb un cotxet amb megafonia i tal. Jo sé que hi ha molta gent reticent, sobretot gent major en el tema de xarxes, però és molt necessari per aquestes coses, que si no, com que perd una miqueta de sentit. No?
0: Tu també, també suposo que ho penjareu, s'estarà penjat, espero.
1: Sí, a la web.
0: Podrà accedir, podrà mirar, podrà...
1: Sí, sí.
2: Que, és un document públic. Sí.
0: Exacte,
2: sí, sí, sí.
0: Però i a part, i ja que ho dic que era un document bastant tècnic, supos que potser suavitzareu un poc de cara a la ciutadania perquè la gent sabi com ha d'actuar davant cada emergència o davant cada... No?
1: Sí, això és el que jo ara volia dir. Mira, i t'has alentat. Tenim una sèrie d'annexes que van darrere, que són consells, a més són pictogrames, vull dir, és molt visual, i te donen consells en cas de risc d'inundacions, consells en cas d'incendis, consells en cas de vertits químics... Estaria molt bé que ho mirassin, i a més jo crec que és algo que a la llarga mos hauríem de plantejar, inclús fer com una espècie de tríptic o de publicació per dur o hotels, per això que ara dèiem de prevenir aquesta nova població que no està familiaritzada en el municipi, no? I no sap com s'ha de fer. Estaria molt bé, sí. Perquè si ells saben com han de reaccionar. Sí, jo ara ja me'n vaig més enllà i estic pensant, segurament ho haurem de fer en tres idiomes, segurament... perquè inclús, exacte, inclús xerra de la prevenció per quema de rastrojos o restes vegetals i per pujada de temperatures. Ara, ara que hi ha molt bé informació d'emergències 112, però clar, si hem de fer un tríptic per la gent dels hotels, que troc que és prou interessant, això és necessari.
0: No, i a més que crec que suposo que també és competència municipal, després com ho devem passar, perquè hi ha coordinació o que les autoritats autonòmiques, però en el cap i la fi s'ha de coordinar des del municipi.
1: Clar. Clar, hi ha coses que són recomanacions. Quan hi ha una pujada de temperatura, tu ja fas, ho penges a les... Nosaltres el que fem és un etiquetar des d'autonòmic fins a policia o l'Ajuntament. Però si és algo més concret d'aquí, saps? Aquí és on...
0: Hi ha aquesta coordinació, suposo que
1: és molt necessari.
0: Beníssim, i de Maria José i Pere... Maria José Jiménez, que és regidora de Seguretat, i Pere Cardell, que és cap de policia. Si teniu res més que dir sobre el PEMU, com queda explicat, totes maneres sí que és veritat que quedarà penjada, com ha quedat ja que la entrevista quedarà tot penjat i quedarà... I que convides tu també, Maria José, la gent que vulgui assistir, perquè la duis a plenari d'aquest dijous que ve?
1: Bueno, no, això és el que deia, que jo és perquè vaig de plenari en plenari i sé que d'aquí 30 dies, o sigui, 30 dies des que vàrem fer la primera aprovació inicial,
0: és aquest dijous,
1: però no és que el duguem a plenari, és que ja quedarà aprovat si no tenim al·legacions i si ja les respondrà. I se pujarà a la web.
0: Perfecte.
1: Se pujarà a la web, però no és l'aprovació definitiva.
0: Molt bé, sí?
1: No, bé, ho pot dir, no sé què...
2: No, que una vegada feta l'aprovació d'inici per un pla, s'ha de remetre a la elecció d'emergència interior.
1: Sí, el que hem dit abans.
2: Perquè s'homologui i després se fa l'aprovació definitiva en un pla.
1: Això sí que després va a plenari.
0: Això quin temps pot dur més o manca?
1: No ho sé, perquè és que les administracions ràpides no són.
0: No teniu marge de temps que haguin dit pues,
1: no
0: tindreu tal dia.
1: L'altra vegada varen estar dues setmanes o 10 dies, no?
2: No, però en principi serà ràpid perquè ja
1: perquè hi ha hagut una primera revisió.
2: Sí, hi ha hagut una primera revisió i ja tenim un vistiplou i només serà passar el tràmit i en teoria serà aviat,
1: sí,
2: crec. Hi ha 15 dies...
1: A no ser que se vulgui fixar el que mos va enviar primer, que potser mirarà si ho han corregit, però eren molt poquetes coses. Jo crec que no tindrem molt de problema.
0: Molt bé, idò, i res més a dir? I ja ho deixem aquí. Moltes
1: molt
0: gràcies
1: bé
0: a tots dos per venir i explicar-nos a Espemo. D'acord?
1: Molt bé,
0: que
1: gràcies.
0: Bon dia.
1: Gràcies
0: bé
1: a vosaltres.
2: Adéu, bon dia.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. El govern celebra que el Suprem hagi anul·lat el registre únic de lloguer de temporada impulsat pel Ministeri d'Habitatge per falta de competències, recordant que el tribunal ara deixa en mans de cada comunitat autònoma aquesta inscripció.
1: Apunta més que aquest registre nacional se superposa als autonòmics ja existents, com el que tenim aquí a les Illes Balears. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, assegura que el posicionament del Suprem és una bona notícia.
2: El que ha fet el govern nacional únicament ha estat que s'ha intromès en competències que no són seves i no ha arreglat absolutament res. Per tant, valorar positivament que el Suprem hagi fet cas en aquelles reivindicacions que nosaltres ja dèiem, no? Que...

0: que vetllant per les nostres competències.
1: El registre únic ha estat obligatori per anunciar qualsevol lloguer vacacional des del mes de juliol de l'any passat. Un tràmit, recordem, que ha deixat més de 3.000 habitatges turístics fora, alguns fins i tot amb llicència turística en regla a les Balears.
2: I més qüestions. La plataforma CIES No denuncia que des de l'inici del procés de regularització extraordinària s'han incrementat les expulsions de migrants, els ingressos als centres d'internament d'estrangers i les cites trampa, diuen, davant la Policia Nacional. Per tot això, defensen el tancament d'aquests centres i la fi de les deportacions.
1: La portaveu de la campanya pel tancament dels centres d'internament a València, Clàudia Parreño, demana al govern de l'Estat, al govern espanyol, que mentre duri el procés de regularització extraordinari no dugui a terme aquest tipus de pràctiques que posen a través de la tramitació. Parreño detalla, a més, que la Policia Nacional utilitza les cites trampa, diuen, en què aleguen que les persones que es troben en situació irregular a l'Estat després les arresten.
3: És una cita trampa que te diuen que per teva situació administrativa tens que presentar-te tal dia, tal hora en una comissaria de la brigada d'estrangeria. Aleshores, tu entres per a porta a preguntar per què la policia te diu que tens que personar-te i acabes sent internat en el CIEP per a realitzar i efectuar la teua expulsió del territori.
2: I pel que fa al cas de la imputació de l'expresident Zapatero que està sacsejant la plana política, avui la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha instat el líder del PP a presentar una moció de censura al govern.
1: La també fundadora de Sumar s'ha mostrat avui prudent respecte a la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero, però sí que defensa Díaz la legitimitat de l'actual executiu espanyol.
4: Uno puede perder o ganar, pero tiene que tener la valentía y creo que la responsabilidad de si todo lo que dice el señor Feijóo tuviese un atisbo de verdad, pues que dé el paso y acuda a esa moción de censura que, como saben, es un mecanismo constitucional que está a disposición de los partidos políticos en España. Así que a resultas nos quedamos. Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega.
2: I mentrestant, pel que fa a l'altre debat que també ha generat aquesta imputació a l'expresident, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, no considera necessari ara regular l'activitat dels expresidents.
1: Això després que a Sumar es plantegi prohibir als excap de govern espanyols que facin servir la seva oficina institucional per activitats lucratives. Bolaños, però, creu que no és necessari.
5: En ningún país del mundo, o en casi ningún país del mundo, desde luego en nuestro entorno, no existe una regulación específica para las actividades de los expresidentes, que obviamente cuando pasa el periodo de 2 años, pues son personas que pueden ejercer libremente actividades públicas o actividades privadas. Por tanto, esa es mi opinión. Este es el régimen que ha funcionado durante 50 años en democracia.
2: I d'així arribem a les 12:04. Tornem amb més notícies a la una.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
9: Som Home Villas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
10: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
11: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

0: 12 i 7 minuts, moment de fer un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de divendres, dia 22 de maig. I començam recordant que l'Ajuntament ha anunciat que les piscines municipals obriran ben prest, dia 1 de juny.
1: Així és, la del Parc reobri les portes després d'un mesos de reformes de millora. Ja han publicat els horaris en el Parc de Pollença. Serà de dilluns a divendres de les 7 a les 9 i els dissabtes de 8 a 1 i de 4 a 10. Els diumenges i festius romandran tancades i la de Pollença serà de dilluns a divendres de 9 a 8 i dissabtes i diumenges de 10 i mitja a 6 i mitja. El juny i setembre de dilluns a diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja.
0: La promotora Fonart ha anunciat que el concert de Sons de nit de Pollença d'aquest estiu serà diumenge dia 5 de juliol, on actuarà Roger Mas i serà a dalt del Calvari.
1: La de Roger Mas és una d'aquestes veus fondes, lliures i inconfusibles que semblen dur a dins una geografia sencera. La terra, la memòria, la llengua, el misteri, la ironia i una manera molt pròpia de mirar el món. Serà el 5 de juliol. Roger Mas arribarà a Pollença amb Sons de nit, en format trio, acompanyat per Xavier Esguitó, el teclats, i Arcadi Mercet, el contrabaix, per retrobar-se amb el públic mallorquí des d'una proximitat molt especial. Serà un concert per escoltar la veu en primer pla, la paraula respirant amb calma i les cançons mostrant-se amb tota la seva fondària, nues, vives, plenes de matisos. Un recorregut pel seu univers musical amb peces pròpies, cançons emblemàtiques i altres veus i poetes que formen part del seu imaginari. Tot això passarà en el Calvari de Pollença, un dels indrets més vells i simbòlics del municipi. Vos recordant que les entrades a tiquettip.com o fonart.com.
0: I n'hem parlat fa una estona aquí a la ràdio, al llarg d'aquest dematí, que se va presentar ahir el Pla d'Emergència Municipal, el PEMO. És l'instrument bàsic de planificació i coordinació d'un municipi davant situacions d'emergència que puguin afectar el terme. La seva finalitat principal és organitzar la resposta municipal, establir els mecanismes d'actuació necessaris i garantir una protecció adequada de les persones, els béns i el medi ambient.
1: Sí, el PEMO permet identificar els principals riscos presents al municipi, analitzar els elements vulnerables, definir mesures de prevenció i actuació i establir els sistemes d'avís i informació a la població i concretar els mitjans i recursos disponibles per fer front a una emergència. Per a la seva elaboració s'ha realitzat una caracterització territorial de Pollença i s'han estudiat els principals riscos que afecten el municipi. El pla incorpora també les mesures d'actuació necessàries per a la gestió d'emergències. El pla també inclou una cartografia específica del municipi en la qual es representen els principals riscos, infraestructures, serveis, punts crítics i elements necessaris per a la gestió de l'emergència.
0: I la policia local informa que ja hi ha data per la pròxima ITV de ciclomotors i motocicletes a Pollença.
1: Sí, serà el dies 8 i 9 de juliol a l'aparcament del pavelló. Per demanar cita ho heu de fer a través de itv.mallorca.es.
0: Futur Habitable, el projecte d'Aulets Arquitectes realitzat a Pollença, és finalista als Premis FAT.
1: El projecte Futur Habitable és d'Aulet correspon a la intervenció que es va poder veure a l'exterior del claustre de la Fira de Pollença. Ara, aquesta proposta ha estat reconeguda com a finalista en un dels certàmens més prestigiosos de l'arquitectura i el disseny de la península ibèrica. Creat el 1958, els Premis FAT distingeixen anualment les millors obres d'arquitectura, interiorisme, paisatge i intervencions efímeres i són un referent consolidat de la innovació i la qualitat en el sector. Els guanyadors es donaran a conèixer el 17 de juny al Design Hub de Barcelona.
0: Hotelers i Rotaris uneixen forces per impulsar el municipi. El Rotary Club Pollença ha comptat aquest dijous amb la presència d'Aina Sastre, presidenta de l'Associació Hotelera Pollencina en Joy Pollença, i d'Aina Sales, vicepresidenta de l'entitat, en un acte celebrat a la sala d'actes del Club Nàutic d'Humoll.
1: Durant la trobada, Sastre ha presentat els principals objectius de l'associació, entre els quals destaquen les iniciatives per millorar el municipi i fer de Pollença un lloc on tant el resident com els turistes es trobin cada vegada millor. Així mateix, la presidenta ha posat en relleu la importància de preservar Pollença com una destinació turística de qualitat i vinculada a la cultura. Aina Sastre també ha manifestat el seu compromís de col·laboració amb altres entitats del municipi. En aquest sentit, han expressat la voluntat de sumar esforços amb els projectes que s'estan imposant des del mateix Club Rotari Pollença, fent una menció especial a la iniciativa de recuperació patrimonial Rescatem Bocoris.
0: El govern de les Illes Balears ha reactivat la campanya Bons de producte local per ajudar el sector primari davant els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. La iniciativa compta amb 1 milió d'euros i pretén impulsar el consum de productes locals i donar suport als productors de les illes.
1: Les principals novetats són que cada beneficiari podrà rebre fins a 100 euros en bons, 10 bons de 10 euros, en lloc dels 60 de l'edició anterior, i que els bons seran nominatius. Els podran utilitzar aplicant un bo per cada 20 euros de compra en establiments adherits. La campanya s'adreça a persones majors de 18 anys residents a les Illes Balears i hi podran participar explotacions agràries, cooperatives, confraries de pescadors, indústries alimentàries i altres productors locals. La gestió es farà a través de la web bonsproductes.local.com, on els productors podran adherir-se a la campanya i on els consumidors podran activar el bons i consultar el llistat d'establiments participants. Segons el calendari previst, el termini d'adhesió dels productors s'obri avui. Els bons es podran activar a partir del 4 de juny i es podran bescanviar entre el 8 de juny i el 7 d'agost o fins que s'esgotin. El govern també ha anunciat noves ajudes vinculades al transport i les inversions agràries per continuar donant suport al sector.
0: I atenció, avui hi ha campanya de donació de sang a Pollença al centre sanitari de les 4 i mitja fins a les 9.
1: Sí, recordeu que és important reservar cita a donasang.org, aquí podeu escollir la franja horària que vos vagi millor per donar sang, i encara en queden places. Es necessiten amb urgència, sobretot, donacions del grup 0 negatiu i A positiu. Recordeu que pot donar sang qualsevol persona d'entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. No cal estar en dijú, però sí que cal haver fet la digestió. Els homes poden donar fins a 4 vegades a l'any i les dones fins a 3 vegades. Això sí, entre cada donació ha de transcorrer com a mínim 2 mesos.
0: I ara passam a repassar propostes d'agenda per aquests dies. Avui torna al Teatre de Barra, aquesta vegada serà al Port de Pollença i ja podeu reservar les entrades.
1: Així és. Les obres que se proposen enguany per aquest Teatre de Barra tindran lloc al Saló Parroquial amb l'obra Aigo, a la Bodeguita hi haurà Llengon Tàperes i a Café d'Humoll hi haurà Superkaufen. Les funcions seran a les 8 i mitja, les 21.05, a les 9.05 i les 21.40. El preu és de 5 euros per funció, les entrades es poden reservar encara a orbitaeditorial@gmail.com i també es podran comprar avui mateix a la taquilla que se posarà davant del Café d'Humoll a partir de les 7.30.
0: I Daumoll serà l'epicentre que cap de setmana de propostes perquè arriba a Sabors de l'Abadia la segona mostra de la Tonyina i el primer acte comença avui divendres amb una xerrada sobre fusta i fibra al local de l'Associació de Veïns Daumoll, gastronomia, cellers, tallers i experiències culinaris, ronquets, música en viu, patrimoni marítim Daumoll. Tot això i molt més, un cap de setmana en Sabors de l'Abadia, la mostra de la Tonyina. Bé, com dèiem, avui a aquesta primera xerrada a càrrec de Nadiana Borràs i Antònia Puig en un local de l'Associació de Veïns d'Humoll a les 8 de l'hora baixa, però podem destacar que el gruix de les activitats, Jaume, seran demà dissabte durant tot el dia que tenim demà, mem.
1: La programació d'aquest dissabte inclou torneig de voleibol mixt 4x4 a la platja de la Gola. Després tenim exposició marítima de la fusta de fibra, que hi haurà hagut la conversa avui vespre i demà s'inaugura la visita de l'exposició guiada, a diversos ronquets i les subhastes de Tonyina en directe durant el dia, taller gastronòmic en xers reconeguts com Santi Taura, Joan García, Riqui Cordero, Josep Coll, Marga Coll, Anders Ellarsson i David Ribas. Tot això maridat amb vins locals. activitats infantils i tallers familiars, espai divulgatiu del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears sobre la tonyina, degustació de tapes de tonyina balear elaborades per restaurants participants. Després hi durarà també un dinar popular benèfic per a Fama, música en viu durant el dia i concert de Jimmy Fantasy a la nit. Això serà diumenge, pel que fa... Perdó,
0: dissabte.
1: Serà dissabte. Pel que fa el diumenge, tindrem, continuarem a les activitats amb més tallers del Centre Oceanogràfic, un altre ronqueig i subhasta solidari de tonyina i més degustació de tapes amb tonyina balear elaborada per restaurants participants. Els tallers gastronòmics diumenge aniran a càrrec de César Mogollón i Pau Cintes, i també hi haurà música en directe amb Fisherman Friends Jazz Band i Guillem Tacó.
0: Mira, com veig, moltes propostes. Podeu consultar el programa complet a les xarxes de l'Ajuntament. També hi ha un Instagram concret de sabors de l'abadia. Per exemple, el ronquejos n'hi ha un dissabte a les 11:30, l'altre dissabte a les 5:30 i l'altre diumenge a les 11:30. Són ronquejos i subhastes, si voleu comprar tonyina en aquesta edició de la mostra de la tonyina. A part de tot això, en un moll hem de dir que a Pollença, un museu, celebrarà també que cada setmana un dia internacional nacionals de museus i ho farà amb un teatre.
1: Així és, i serà en sobre Cadàver Exquisit, que és una creació del grup local Grup Teatreros, amb dramaturgia i direcció d'Ana Francesca Palau Payaia. Tenim opcions. Demà dissabte, 23 de maig, teniu dues funcions, una a les 5 des de cap vespre i una a les 7. Després, diumenge, hi ha tres funcions, però tenim la de les 12 del migdia, que encara hi ha entrades disponibles, la de les 5 de l'hora baixa, que també, però la de les 7 ja hi ha les entrades exaurides. Vos recordem que la venda de tíquets és de tíquet tip i el preu són 5 euros.
0: I abans de fer un avanç de la setmana que ve, aprofitant que és divendres, i també vos hem de recordar, avui hi ha un col·laborador d'aquí de la ràdio, en Jordi Segura, que presenta el seu llibre Els complements circumstancials. Ho fa amb un diàleg amb Gemma Clarissó a les 8 de l'hora baixa al Club Pollença. I, de fet, vos recomanem que escolteu a la carta aquí a Ràdio Pollença una entrevista que ell li va fer, a una conversa, millor dit, na Catalina Cifra, la seva companya, i bé, no vol aportar, ho escoltau, que parla molt i molt bé d'aquesta publicació. I un abans per la setmana que ve, perquè és a principis de setmana i ja vos informam per si vos ho voleu agendar, l'AFA del Col·legi Costa i Llobera ha organitzat una xerrada preventiva familiar i és oberta a tothom.
1: Du per títol, la situació actual de les pantalles i l'accés a la pornografia. Dimarts 26 de maig, a les 6:30, al Col·legi Costa i Llobera, a càrrec de Sandra Sedano, professora de la universitat, llicenciada en psicopedagogia, experta universitària, investigadora i divulgadora, farà una xerrada on es parlarà els missatges i l'impacte que tenen a les xarxes socials, les barreres i recursos que tenim al nostre abast, l'impacte de la pornografia a la infància i l'adolescència.

0: I m'anant ja a la informació esportiva. Perquè Pollença acollirà aquest cap de setmana també la segona competició, la segona ronda de la Lliga de Mallorca de Karate. És un esdeveniment que compta amb el suport de la Federació Balear de Karate, el Consell de Mallorca, l'àrea d'esports, i han de dir que aquesta, perdoneu, és la tercera ronda, estan parlant ja de la tercera ronda, això és aquest diumenge, dia 24 de maig, a partir de les 9 del matí, al pavelló de Pollença. I el Club Nàutic també, Jaume, aquest diumenge de matí, entre les 10 i la 1, oferirà una jornada de portes obertes per donar a conèixer la seva escola de vela.
1: Així es conviden a les famílies i infants a conèixer les seves instal·lacions i descobrir de primera mà les activitats que realitzen durant tot l'any. I és que cerquen nous regatistes per als seus equips d'Òptimis i Làser, tant pels que vulguin començar de zero com per joves que ja tinguin experiència. Recordem que fan entrenaments tot l'any, dos dies per setmana, i que el preu és de només 40 euros al mes.
0: I això es diu menjar al dematí i cap vespre tots junts cap a Consell, perquè el Pollença i Port Futbol Club anima a l'afició a anar a veure aquest partit, que han arribat als play-off de sense divisió d'honor i volen que l'equip senti suport de tota l'afició des del primer minut.
1: I és per tot això que el partit, que és aquest diumenge, dia 24 de maig a les 6, ha posat un bus, que té sortida des del Port de Pollença, del pàrquing de la piscina, serà a les 5, i des del Monument a les 5 i quart. El preu és d'un euro i vos podeu apuntar al bar del Camp del Barcuig.
0: I ja per acabar un dia més, vos recordam que el poliesportiu de Pollença acollirà el mes de juliol, de dia 20 a dia 25, una nova edició del campus de bàsquet Sergi García. És una proposta esportiva adreçada a joves nascuts entre els anys 2008 i 2016.
1: Durant 6 dies, el participant podrà gaudir d'entrenaments, activitats i convivència al voltant del bàsquet, en una iniciativa pensada per fomentar l'esport i el valor d'equip. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del codi QR del cartell oficial del campus. A més, l'organització ofereix un 10% de descompte durant els primers 10 dies des de l'obertura de les inscripcions. El campus es durà a terme al poliesportiu de Pollença i comptarà a la participació del jugador mallorquí Sergi García.
0: I d'arribar a les 12 i 23 minuts, fins aquí el repàs de l'actualitat informativa. Fem una tonada molt breu perquè acabarem el programa d'avui, aquest dematí de divendres, amb una entrevista a l'artista David Monrós. Ell inaugura exposició aquest cap de setmana a la Galeria Dionís Bennassa.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Sofia, que escoltes?
3: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
2: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
3: Les veus que connecten amb el teu poble.
2: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
3: El 107.9, Ràdio Pollença.
4: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Arriba la calor de l'estiu i fan ganes de submergir-se dins la mar, observar peixos, gaudir del llum de la Mediterrani. Això és precisament el que ens proposa l'exposició de David Monros, que s'inaugura demà dissabte a les 7 a la Galeria Dionís Bennassa. Summertime, temps d'estiu, és el títol d'una mostra de pintura colorida i fresca. En volem més detalls, per això el saludam, que el tenim amb nosaltres. David Monros, bon dia, com estàs?
1: Què tal? Bé.
0: Tu ja has fet cap ficos per Pollença, a la nostra mà.
1: Sí, la veritat és que de la mà precisament de la Galeria Dionís Bennassa, ja fa un temps que anem apareixent per aquí. Gaudeixo durant el dia d'aquí de les vostres temperatures, unes vegades més fresqueta a l'hivern, ara ja tenim molt bon temps aquí i sí, ara ja ve de gust.
0: És a dir, fas feina però no t'oblides de ficar-te a dins la mà.
1: No, això...
0: Per on has nedat, conta-mos-ho, per on has nedat avui, per Sant Vicenç?
1: Sí, ahir. Avui, ara, després de sortir d'aquí, anirem cap allà. Sí, forma part de la meva vida, la mà, no? Jo sóc nedador, apneista, i si puc conciliar la feina amb això, però sí, són rutines diàries que no m'oblido d'elles.
0: Conciliar la feina i aquest lleure, però és que a la feina, a la teva obra, la mà, el manco, aquesta exposició, és molt important, ara després anirem parlant. Jo te demanava, David, de on ets tu? Tu, si t'has de definir, ja he vist, per exemple, que parles d'un origen mediterrani, està clar, però tens un accent que és de mig i mig. A on te situam?
1: Sí.
0: No, és igual.
1: No, jo m'he fet com a persona aquí a les illes, no? Concretament a Menorca, perquè jo vaig arribar aquí molt jove, fugia un poc de la bogeria de la ciutat, de tota la bohèmia i tota la psicodèlia, no? I, fruit d'una sèrie de casualitats, vaig anar a parar a Menorca i allà vam decidir de quedar-nos perquè, la qualitat
0: perquè
1: de vida...
0: Perquè és un paradís.
1: Sí, ni més ni menys. Però vaig néixer a Catalunya, a la província, som de poble, jo, però, ara no canviaria res de lo que he fet, de on estic, per tornar cap allà, vull dir que la...
0: Aquells 20 anys, en els anys 8, que eren anys 70, 80, que parles de la psicodèlia de Barcelona i d'aquella voràgina, això de qualsevol manera també hi és a la teva obra, no? Encara que sigui fa molt temps.
1: Sí. De fet, a mesura que t'has anat fent gran, tornes una mica als teus orígens, no? A punts d'aquells de rebel·lia, de sarcasme, de tal. De fet, jo vinc del món del còmic i la il·lustració. Llavors, en aquells anys, després del postfranquisme, no? Allò va ser anys de llibertat, llibertinatge gairebé,
0: ser... aquella Barcelona també preolímpica que també
1: no? Sí. Després de les Olimpiades allò va canviar, però tot allò estava molt bé, no? Tota aquella vida tal, però és una bogeria. Estàvem al tall del Guinevet, allò que podies caure cap una banda o cap una altra, no? Vull dir, de fet, molta gent va caure en aquella època degut a, a l'heroïna, a la sida, etc. I alguns ens vam escapar, no? I ara tornem d'una manera en el nostre subconscient, vulgues que no, queden coses de llavors i segur que reflecteixen en l'obra que un desenvolupa avui, no?
0: Bé, i clar, però has passat més anys ja a Menorca, de fet quan xerres també te surten moltes paraules menorquines, que normalment, no diries. Menys i mig, ara ja t'han situat, David. Amb la Galeria Dionís Bennassa, quant de temps fa que hi fas feina?
1: No ho recordo exactament, però jo passava per aquí, de pas on tenia marcat, que era Eivissa, no? Quan després d'aquella crisi que va haver, tot aquella...
0: 2007.
1: Sí, exacte, 2008, tot allò. Clar, de repent et trobaves que per sortir fora de Menorca cap a Anglaterra, cap a Estats Units, que trobava fàcil financiació o esponsorització, costava, i de repent el que tenies més a prop era Mallorca i Eivissa, no? I en aquells moments Eivissa tenia una sèrie de contactes, vaig començar a fer feina allà i passava per aquí i picava a la porta de la Galeria Dionís Bennassa, i quan les condicions van ser les adequades, em van obrir les portes i de fet va anar bé, i a partir d'aleshores, el que no recordo exactament, jo no sé si fa Ara no t'ho sé dir, la veritat és que no sé, fa 10 o 12 anys, no ho sé. Però bé, hem fet ja alguna altra coseta junts, ells em sento molt ben tractat, molt mimat, i bueno, per molts anys.
0: I les propostes que és Lluita Pollença, idò, que ja hem vist d'en David Monrós, què hi ha en aquesta nova? Què hi ha de diferent en aquesta?
1: Bé, tot i que sempre en la meva feina hi ha la mà com a fil conductor, sí que hi ha, a la millor, diferents línies de treball, no? Hi ha les dues vessants, una tal vegada una miqueta, un rerefons més crític, més sarcàstic, o etcètera, i l'altre, doncs, més voluptuositat, no? De gaudir de l'estiu, la gent, l'eufòria de l'estiu, no? Etcètera, etcètera. Aquests dos conceptes, no? De la manera que han de conviure, no? La pressió sobre el medi, val? Els peixos com a diguéssim, acompanyants en aquesta d'això, i com a, també que pateixen, doncs, aquesta pressió, i després nosaltres, no? La influència que exercim damunt de tot això. Lo important que per molta gent és, sobretot gent com països del nord, doncs el sol, en fi, tots els que tenim aquesta oportunitat de viure a vora mar, doncs, clar, no mos en donem compte, però per molta gent és importantíssim. I llavors, clar, tot això se satura, com conviuen aquests dos conceptes, és difícil, no?, de gestionar tota aquesta cosa. Llavors, l'obra que es presenta és això, amb tot tipus de suports i formats, però, bueno, bàsicament això, summertime, no?, el temps d'estiu, tant la flora i la fauna com l'aspecte humà de tot aquest del summertime.
0: Més d'actualitat impossible, no?
1: Sí, sí, també per les icones, no?, que allà es presenten, no? Pues m'agrada donar-li un rotllo així més vintage, no?, del passat, aquestes banyistes d'abans, que tot era més, no sé, més idíl·lic, no?, més d'això. Bé, i llavors el color, pues, bueno, a mi el color, pues, no sé, de la millor tens èpoques que et tranquil·litzes una miqueta més amb el color, però altres vegades que t'agrada, pues, donar-li una importància, una fogositat, i aquí, pues, hi ha de tot. Llavors també treballo amb altres suports, com és, per exemple, jo, pues, navegant, o no sé, treballo molt també amb llenyes de deriva, val? Que fas composicions, etc, les pintes, no sé què, també damunt, la tela, la llenya, en fi, diferents suports i amb diferents tècniques. La tècnica gairebé sempre és mixta, val? Perquè el mateix empres, que si esprais, que si pinzells, que si llapissos. Vull dir que en aquest sentit sóc una miqueta caòtic, una miqueta anàrquic, però bueno, és fruit de la meva personalitat i no hi puc fer res. També sóc autodidacta, llavors jo...
0: Vas provant.
1: Sí, una tècnica depurada no la tinc, però els resultats, pues, allà els trobareu.
0: Uh-huh. A veure, a mi m'agradaria entendre un poc més com, per què la mà te fascina tant de la teva vida i de la teva obra. Quan te vas tirar i que te va enamorar tant de la mà. Mira, és que te defina, és David.
1: Sí, sí, és curiós, però jo vaig tenir l'oportunitat de molt petit d'aprendre a nedar molt bé, no? En els anys 60, jo ja dic, vinc d'un poblet molt petit, però no sé per què tenia piscina municipal. I jo, llavors, allà som unes generacions que vam aprendre a nedar perfectament. I jo, després de tota... vaig ser molt deportista de jove, però després la vida golfa de Barcelona i tot això, i em vaig oblidar una mica de tot. I va ser a l'aparèixer a Menorca, quan allò que és com aprendre a anar amb bici, no? pues que et queda per tota la vida, pues quan arribo a Menorca i em trobo la mà, pues aquesta seguretat amb el saber nedar bé, pues em va donar aquesta oportunitat de gaudir de la mà. Sí que la primera vegada que vaig veure un pop em vaig cagar, però vamos, a partir d'aquí tot va funcionar. Jo ha sigut la meva teràpia, ha sigut el meu exercici físic i mental, la mà, no? Com a nedador, i els darrers anys, pues, vaig descobrir el món de l'apnea i bueno, pues, viatges amb aquesta excusa, pues, a veure, pues, si el Mar Roig, el Carib, a veure el coral. Però sí, el dia a dia de Menorca és a la mà. Vas ben equipat a l'hivern, fèiem un bon traje.
0: L'hivern també, eh?
1: Sí. Nosaltres això, tenim, som club federat d'apnea i bueno, ja et dic, com a nedador, això va ser la meva gran sort i és el que m'ha salvat. Vull dir, ja dic, tant física com mental, eh? Tota la vida ha estat així.
0: L'apnea, quant de temps fa que fas apnea? Ara sortim un pot de la part de l'art, però és superinteressant,
1: sí,
0: també.
1: Sí, no, és perquè està molt relacionat. Jo, tot això, pensa que ara tornes d'un viatge d'aquests que mira que tenim unes aigües transparents i netes aquí i tal, però esclar, quan vas al Mar Roig i al Coral i el no sé què, doncs tot això també te queda i d'alguna manera ho mescles, no? Aquests inputs i aquestes memòries, no? Llavors, jo tota sa vida, de jovenet, a la millor pescava i ara ja tens una consciència ecològica i tal, no ho fas, però tota la vida el bussejar ho havia fet malament a pulmó, no? O sigui, hiperventilàvem, no sé què, no sé quant. I fa uns anys vaig veure com entrenaven en piscina i vaig dir, cony, això ho he de veure. Em vaig trobar amb aquesta gent fantàstica i allà em va interessar el tema i a mida que m'hi vaig anar ficant és superaddictiu, molt addictiu i de bé que és com una mena de ioga perquè tu tot era i és com una mena de reflexió, és a dir, tu a partir de... hi ha la part més tècnica de reptes personals i després hi ha la part lúdica, no? D'anar a gaudir de la flora i de la fauna. I clar, baixar cap avall metres i metres, aguantar la respiració sense equipament gairebé, bueno, és fantàstic. Allò te trobes amb una sensació de llibertat i tal, i llavors ja quan vas assolint més metres de profunditat, doncs aquella sensació que estàs allà tu amb els teus pensaments, amb la teva cosa... I sabent que sempre tens aquest poder extra que sembla, vull dir, vas aprenent de que sempre és increïble, molta gent se sorprèn quan comença de lo que és capaç de fer. Llavors hi ha la part competitiva, no? També, tant en piscina com amb aigües obertes, i bueno, jo, per mi, ara forma part de la meva vida i fa que també que et cuidis un poquet amb el que és el menjar, el beure, totes aquestes coses, no? La veritat és que de cara als anys que venen, pues, gaudir d'una bona qualitat de vida i d'estar en forma, pues, segur que ho aprofitaré, vaja.
0: De quant de metres i temps parlant de Vall d'Aigua? Bé, David Monros.
1: Bé, jo estic en 40 metres, no, tampoc, perquè tampoc, en fi, no, a la millor ara fa un any o així que no he anat a més, no? Està bé allà, i en temes d'aguantar respiració sense entrenar-ho, doncs perquè hi ha una modalitat que és o sigui, aguantar la respiració flotant a damunt l'aigua a la capa, i bueno, jo potser estic en 4 minuts o una cosa així, però bueno, que això si ho entrenes fàcilment arribaria als 5 minuts. Una altra cosa és de ballar els 40 metres, tu a partir dels 20, 22 metres no fas res, no fas res absolutament, tu els primers metres lateges o el que sigui, vas amb un poquet de pes, però després és caiguda lliure, la mateixa pressió t'envia cap avall. A la teva, això, vas compensant, bueno, hi ha 4 tips, una mica de tècnica per això, però quan coneixes això no hi ha pànic, no hi ha això, és fantàstic, són unes sensacions addictives, com dic.
0: Ai, David, que se mos desvia l'entrevista, però bueno, crec que encara no m'ha entrevistat mai a ningú que faci apnea, sobre el tema de l'apnea. Pots tornar en bola, parlant-ne ja més tècnicament. Però bé, també perquè la gent entengui una mica aquesta addicció, aquesta molt passió que té en David per la mà, que és el que se veu després als quadres, que ho veureu a Summertime, a la seva proposta. Tornem a Summertime, he llegit algunes cosetes, a vegades han pres peixos reals, que és la tècnica del geotaku, evidentment també hi ha molta estètica pop, que no m'ho dic, perquè la gent que no ha vist s'ho pugui anar imaginant per ràdio, una mica de repetició seriada, també això també és constant a la teva carrera.
1: Sí, és a dir, jo després de bueno, de jove, doncs, els clàssics, no? que t'interessen, etcètera, etcètera, ràpidament vaig descobrir, de molt jovenet, doncs, tot aquest, l'Andy Warhol, que feia aquelles sèries repetitives d'icones, tan pop i tant no sé què, qui diu l'Andy Warhol, doncs, el polo, com els esquís, bueno, en fi, una miqueta de tot això, i tot això m'ha influït a la bossa. Jo, de casualitat, quan una vegada que tornava de pescar, jo tenia l'estudi a peu de mà, pues, pujava uns peixos i em canviava allà a l'estudi, em posava el traje i no sé què, hi havia pintura, un dia pujava un peix, va caure en terra, va quedar marcat, I a partir d'allà vaig desenvolupar tot això. He sabut, ara fa pocs anys, que això, aquesta tècnica d'emprar el peix fresc, embadurnar-lo de tinta o de pintura, del que sigui, i fer la impremta tal, és una tècnica ancestral japonesa, dels antics japonesos, que van començar amb paper d'arròs i la tinta del calamar per mostrar el que venien a les parades de peix. Això va esdevenir tot un art allà, inclús, vull dir, unes tècniques, i va haver grans artistes japonesos que van d'això, inclús emperadors que compraven aquestes feines. Bueno, aquesta casualitat, que fruit d'una marca que et queda allà, bé, també ho vaig provar amb un pop, també la veritat és que, en fi, però bueno, sí que em provo els peixos, amb un peix que doncs, vaig a comprar al mercat, que em fa la feina, i no és tant voler mostrar una espècie de peix, sinó el símbol, no? Un company de travessia doncs, en la meva vida, i això, les sèries repetitives, és a dir, com estan allà, la pressió que tenen, i també doncs, la part de... Bueno, interpretes de diferents maneres, no? Però sí, forma part del joc. Ja dic, faig sessions amb el peix, el fas net, el congeles i el treballes moltes vegades fins que ja no pot més. I bueno, són així, ho mescles amb les sèries aquestes, amb la figura, amb fons abstractes, etc, etc. Una miqueta, com dic, caòtic, però bueno, aquí estan els resultats, que passi la gent i ho vegi amb els seus propis ulls.
0: Aquesta figura, que n'has parlat una miqueta, aquesta figura femenina, que ens recorda una mica uns altres temps, que també és molt present, i és una... És a dir, les imatges que mostres de dones són sempre aquestes, en aquesta exposició, és molt concret, amb aquesta gorra també vintage.
1: Sí.
0: Bé, no és a dir, homes, jo només he vist imatges d'aquest tipus de nedadora.
1: Sí. Bueno, mira, no sé per què, perquè jo tota la vida m'he considerat pues, sempre al dia i molt tota, no vull dir ni avançat ni d'això, però sempre m'ha agradat tot veure l'últim de coses. Però mira, no sé, i no és que siguin això, és abans de jo néixer, però aquest tipus de gorros i aquestes coses, pues, bueno, em recorden uns altres temps, sense tanta follon i tanta pressió i no sé què. I sí, les banyistes aquestes, o inclús banyistes, estan presentats de manera diferent, des de d'una manera més realista, així com treballada amb stencil, amb spray, vull dir que hi ha les dues, no sé, o diverses maneres de presentar-ho, no? I bueno, això em diverteix, no? També hi ha figura masculina, però també l'he presentada amb altres, també d'un temps, no sé,
0: mira, no l'he vista, la masculina.
1: Bueno, no.
0: Els tupeixos i les dones,
1: no,
0: que és el que
1: crida. I la veuràs, però bueno, o sigui, el contrast entre aquests altres temps, perquè és que avui en dia estem ara immersos en el tema de la tecnologia i tot això, el jovent i no sé què, i no sé per què estic tan també saturat de lo darrer i de l'últim i d'una bogeria, perquè és increïble el que s'està fent, bueno, que em ve de gust a la millor, pues això, no et sé donar una explicació molt concreta del per què, no? Però bueno, en aquest cas presentem aquestes obres aquí, però després a l'estudi tens allà de tot, no? En fi, vull dir, caos, una miqueta de caos, ja t'he dit.
0: Una miqueta de caos, però que això te trasllada en el temps, en aquesta Mediterrània, en un moment concret, en un lleudí de sol, de llum, de calor i també de tranquil·litat, no? Encara que hi hagi de tant en tant gent
1: sí. No, aviam, jo comprenc que tothom té dret, el que passa que, clar, les illes i tot això té un límit. Jo fa vèrtic, no?, de com s'està millor saturant. I
0: Menorca com? Perquè sí. Nosaltres aquí ja és com que ja quasi que ho donem per perdut, però vosaltres a Menorca el canvi és gran.
1: Està canviant i molt a de veres. Els darrers anys notem uns canvis que han estat molt ràpids i molt concentrats, no? Ara, de repent, per exemple, tota la penya francesa ha descobert Menorca com la perla del Mediterrani. Es van donar una sèrie de coses, unes lleis a França, la inestabilitat a la millor nord d'Àfrica o Còrsega, que també els feien fora d'allà i tal, i pum, i tothom ha aterrissat allà, els parisins i també pues, la publicitat, els influencers, no sé què, algú de Hollywood que ha invertit allà, i bueno, i de repent et trobes que coses, no sé, estan per allà a les roques tot sol un mes d'abril, que tal, ja no estàs sol, ja... Bueno, tot canvia, ja ara s'està convertint la pressió també de la mà, el tema nàutic, els cotxes de lloguer... Bueno, en fi, es nota la pressió. Jo ja dic, fa por no sé on anirà a parar i llavors, clar, ja saps què passa, que van canviant els governs i... uns primen unes coses, els altres d'altres, i fa una miqueta de... No vull dir que sigui pessimista, però, home, i sap greu, no? Perquè després el resident pues, ens trobem que la qualitat de vida davalla, els temes de preus també una bogeria, tot s'enfila, la vivenda, bueno, aquests problemes que venien aquí, clar. Tenim l'experiència d'Eivissa i de Mallorca i de repente
0: allà... I
1: llavors
0: arriba.
1: Sí, perquè ha estat molt sobtat, aquests darrers 6, 7, 8 anys ha estat boom, ha estat una cosa que... I clar, molta gent fa molts doblers, però és clar, quin preu s'haurà de pagar per tot això, no? Fa por de que per sort hi ha el sentiment aquest de que hi ha gent que fa feina per protegir tot això, no? Però és clar, sempre ja saps, el poder del dobler té una pressió allà damunt constant. No sé com acabarà, però tot i que, clar, ve la gent de fora i jo segueix sent un paradís, no estic fent mala publicitat, però clar, els que estàs allà tot l'any notes, juliol i agost més, i bueno, també haig de dir a la vegada que clar, és quan tot es borina, no? I per exemple ara a Menorca doncs, sembla que sigui el cul del món de l'art allà, es va establir una multinacional de l'art allà i que porten artistes de fora, els d'allà seguim picant pedra, però bueno, són anys, puc dir que relativament bons, no? Perquè hi ha potencials clients nous, no sé què, no sé quantos, però bueno, a mi em ve de gust a la que puc pues, sortir, si puc també exposar, es donen les condicions i tens oportunitat pues, sortir a l'estranger, o a Mallorca, o a Eivissa, i bueno, una miqueta de tot. Però, bueno, després de tot, a pesar de tot, vull dir, jo em sento un privilegiat d'estar allà.
0: I ara no ho veus, però en David Monros ve amb una camiseta fantàstica que posa Native Art, Monros Menorca, i és un home, és un homonet?
1: Sí, un home...
0: Colxa damunt d'un peix.
1: Sí.
0: També fas merchandising, David?
1: Sí, bueno, no és exactament el merchandising. Bueno, doncs fa això, no sé, 5 o 6 anys tenia el capritxo de fer la meva marca de roba.

0: fet tot amb una colla cosa, tot el que penja un poc, o no?
1: Jo, per sort, ara responsabilitats poques. Jo em dedico a això i tal, i sí, treballo una miqueta per la societat, també. Això sí que un bon dia, fa molts anys, vaig veure que, bueno, que havia tingut molta sort i que alguna cosa havia de tornar després de fer tota sa vida al Bandarra. Doncs,
0: Vols dir que fas voluntariat?
1: Sí. Amb temes de discapacitat, sí. Jo soc tutor d'una persona. I de la banda d'això, a mi el dia, jo no tinc ja tele, vull dir, no, a vegades no m'entenc del que passa pel món, però em falten hores per d'això. I això que de la roba, doncs sí, va ser un capritxet i m'agrada, doncs, una bona prenda, intentar, doncs, que sigui també tot lo ecològic que es pugui, i posar la marca, ja està.
0: No sé si endús a l'exposició, endús de roba.
1: No, no, m'ho van dir, ai, tal, no hi vam pensar. No, la veritat és que no hi vam pensar. Aviam, i això és una cosa que sí que la clientela, la gent que passa per l'estudi, tot això, i comences a regalar, i bueno, a perdre doblers, perquè sí, perquè els marges, ja saps, jo no estic per competir amb marques de roba, no? Estàs per disfrutar-ne de la cosa, veure la gent contenta i tenir una coseta, si no exclusiva, però sí molt personalitzada. I això m'encanta, no? Però, bueno, ja et dic, a força d'aquest costa doblers, no?
0: Vingui, doncs, Summertime, com dèiem, s'inaugura demà dissabte, a les 7 d'aquest vespre, a la Galeria Dionís Bennassa. És aquesta exposició d'en David Monrós, en la que hi trobareu molta mà, molt de Mediterrani, molt de colors. Ja ho hem explicat, és ràdio, això heu d'anar a veure-ho vosaltres, perquè aquí és mal de fer que vos ho mostrem. David, moltes gràcies. Vols afegir res més?
1: No, bueno, agraïu-vos vosaltres el vostre temps i, bueno, i sobretot a la galeria, i en Pol concretament, en Pol que em mima molt i, bueno, que em sento com a casa, i res, aprofitarem, anem una estona a la mà ara i...
0: I ahir seràs a la inauguració? Sí. I després ja te'n vas, ho dic per si qualcú li té ganes de conversar un poc amb tu de l'obra.
1: Sí, bueno, som aquí fins diumenge. Després diumenge ja el Cudi agafa el barco de tornar de cap a casa, però vaja. Mira, la veritat és que aquesta ha estat una gran cosa, que ara, si s'ha de venir a fer una gestió aquí, vens al matí amb el d'això i es cabés per tornes a ser a casa.
0: Molt ràpid, eh?
1: Sí, vull dir que si algú té interès, torno a posta, qualsevol excusa serà bona per tornar.
0: Gràcies, David, fins aviat.
1: A valdros, fins aviat. Adéu.

0: resol el recurs contenciós administratiu que té previst interposar properament. Ho ha anunciat el portaveu de l'executiu, Antoni Costa.
1: El govern assegura que la mesura no va comptar amb el consens de les comunitats autònomes, el debat parlamentari o la valoració de l'impacte pressupostari. Precisament avui hem de dir que el Suprem té previst resoldre les sol·licituds per aturar també de manera cautelar el procés que han demanat Vox, comunitats com Madrid o altres entitats d'extrema dreta com Ceoir. Antoni Costa, portaveu de l'executiu.
2: Nosaltres tenim tot el dret, com no pot ser d'altra forma, amb independència del que hagi succeït amb altres recursos, a interposar aquest recurs. Reiter, la nostra responsabilitat i la nostra obligació és defensar els interessos de ciutadans i les Balears. I això és el que intentem fer. A partir d'aquí seran els tribunals els que es pronunciïn.
0: I mentrestant, la delegació del govern assegura que el procés de regularització es desenvolupa en tota normalitat.
1: En 30 dies, en un mes, s'han registrat a les Balears prop de 10.000 sol·licituds que estan ara en tramitació. D'aquestes, 1.260 corresponen a peticions d'asil i la gran majoria, més de 8.600, s'han tramitat per la via de l'arrelament, entre ells 260.

0: respecte menors d'edat. Rubén Castro, secretari general de l'organisme, assegura que és una eina d'integració social.
1: Por supuesto que va a implicar una mayor integración dentro de nuestra sociedad, evidentemente, porque son los primeros que además quieren contribuir como ciudadanos y ciudadanas a que mejore nuestra sociedad. Son los primeros que quieren trabajar regular, de manera regular para aportar con sus cotizaciones a la seguridad social, para pagar impuestos, para tener una mejor sanidad.
0: El 30 de juny acaba el termini per acollir-se a aquesta regularització extraordinària. Si s'obté el permís, tindrà una durada inicial d'un any, mentre que en el cas dels menors serà de 5 anys.
2: I a Menorca, la família de Cala Sant Esteve, desallotjada pel despreniment d'una roca que va provocar la mort d'un home, cerca ara ajuda per fer front a la gran inversió que ha d'assumir per poder tornar a casa seva 4 mesos després del succés.
0: De fet, encara no han pogut tornar a casa, no tenen data i estan convençuts que no serà a curt termini. És una situació molt complicada per a aquesta família que ha passat el dol per la mort d'un familiar lluny de casa. De moment estan de lloguer en un altre habitatge, ho explica Carme Serra, és una de les famílies.
3: No, nosaltres fa 4 mesos que estem igual que aquella nit, fora de casa i assumint un lloguer amb els preus que hi ha avui en dia. Suport no en tenim cap, vull dir, això ve de la nostra economia, la nostra butxaca, a part de seguir pagant les despeses que la casa ja té, de sempre.
2: I pel que fa al gas plus ultra, pendents de si s'adona a conèixer avui o no part d'aquest sumari, recordant que el president, l'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està imputat a la causa, i do pel que fa a la vessant política, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha instat avui el líder del Partit Popular a presentar una moció de censura al govern.
0: La també fundadora de Sumar s'ha mostrat prudent respecte de la imputació de l'expresident Zapatero, però sí defensa la legitimitat de l'actual executiu espanyol.
4: Uno puede perder o ganar, pero tiene que tener la valentía y creo que la responsabilidad de si todo lo que dice el señor Feijóo tuviese un atisbo de verdad, pues que dé el paso y acuda a esa moción de censura que, como saben, es un mecanismo constitucional que está a disposición de los partidos políticos en España. Así que a resultas nos quedamos. Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega.
2: I d'aquestes i d'altres qüestions les ampliarem, com sempre, a partir de les 2. Serà ja en temps d'informatiu migdia amb Sara Casas. Ara quedau amb tota l'actualitat dels esports aquí a IB3 Ràdio.
5: Més informació a ib3notícies.com.

This wind is blowing colder, and too soon I feel its pull.

0: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

Molt bé, Mitzi Campos, hem anat anunciant avui al llarg del dia, arriba la darrera d'aquest grapat d'entrevistes que fem dins el marc de Sabors de l'Abadia, la mostra de la Tonyina que et celebra aquest cap de setmana en un moll. Avui hem de parlar d'una proposta molt especial que uneix patrimoni, mar i innovació. Parlam de la visita guiada de l'exposició de la fusta a la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotant del moll, una activitat que ens convida a redescobrir la relació històrica del port de Pollença amb la construcció naval i la seva evolució fins als materials i tècniques actuals.

0: Aquesta iniciativa s'inaugura amb una conferència i conversatori aquest divendres dia 22 i marca també el punt de sortida de Sabors de l'Abadia. Aquesta proposta complirà del Port de Pollença d'activitats durant tot el cap de setmana. Per aprofundir en aquesta mirada, en tenim dues convidades de luxe, Diana Borràs, antropòloga cultural i sociòloga, i Antònia Puig, empresària nàutica, que ens ajudaran a entendre tant la dimensió cultural com la vessant més contemporània del sector. Diana, Antònia, benvingudes, com esteu?
1: Hola, molt Jaume, molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Molt bé, i doi, com vos he comentat, si vos sembla bé per fer aquest recorregut en aquesta activitat que du per títol de la fusta a la fibra, començarem, com diu bé, el nom de l'exposició, per començar per un recorregut inicial, farem com una evolució, i començarem pel context històric del Port de Pollença. Que, si vos pareix, començant, com heu dit, pels mestres d'Aixa, des primer mestre d'Aixa i des de la primera diguéssim vintena del segle passat, del segle XX, que me'n podeu contar d'això? I així iniciem un recorregut dins aquest tema tan apassionant com és aquesta exposició.
1: Sí, quan van decidir que volien posar en valor el patrimoni marítim flotant del Port de Pollença, teníem clar que havien de parlar, òbviament, dels mestres d'Aixa i després ja passar a la gran innovació que va ser la fibra. I, bueno, hi ha un llibre d'en Palmer Grua, que és un gran referent a l'estudi de mestres d'Aixa d'aquí de Mallorca, i va ser un nostre referent perquè ja queden pocs testimonis d'aquest mestres d'Aixa. Sabem que hi havia Miquel Moyà Cifra, que les dècades operatives, segons aquest autor, serien entre 1930 i 1960. Hi ha poques imatges d'ell, sabem on estava el seu taller. Altres mestres d'Aixa pues, són en Biel Cerdà Vicenç, en Blanco, que també de molta anomenada, que va tenir unes dades operatives de 1920 a 1960 i que va fer barques tan emblemàtiques com, per exemple, la Port Blau, que és un bé d'interès cultural, l'única barca feta en un moll que té aquesta categoria de protecció. Tenim en Jaime Jiménez Cerdà, en Jaime Pol, en Bernard Roque Tomàs Mossegada, Antoni Cabanelles Totxo a Torré i en Joan Vives Cerdà o en Clamó, en Niu, en Joan Cerdà Mangual i en Tonet, tots ells grans mestres d'Aixa. I després vàrem estar parlant, pues, per exemple, amb els treballadors de Miaca, que varen tenir uns astilleros una època que nosaltres anomenem clàssica, on se varen fer construccions en fusta, on estava en Clamó i en Viví, un mestre d'Aixa del Cudi, i en Antoni Cifra, que feia palos, i després amb en Rafael Pons, que és una persona que va fer feina amb en Vives, que va continuar fent restauració, tot i que ell no va fer construcció, diguem, de zero, i llavors, doncs, bueno, és una, com podeu veure, una gran riquesa que tenim de mestres d'Aixa, que a més està reconeguda a la història marítima d'aquí de Mallorca. Volíem posar més en valor això, molta de gent ja no se'n recorda d'això, ja no ho coneix, la gent més major sí, és vera que han perdut molt de testimonis orals i també moltes embarcacions, malauradament, i creiem que és una feina molt guapa perquè tot i així estem recuperant alguna informació, alguns documents, algunes fotografies que ens permeten, bueno, tornar a posar a valor aquest gran patrimoni que tenim aquí en el Port de Pollença.
2: A part d'això, després també volen posar en valor la part de la fibra, no? Aquí hi va tres grans estilleros de fibra que per un poble tan petit és prou important. Miaca, sobretot, després de l'època que nosaltres anomenem clàssica de barcos de fusta, va fer moltes embarcacions de fibra, va tenir una gran producció. Després, estilleros Borràs, que també varen ser molt innovadors en moltes de coses, i després Estilleros i Vic, que també varen ser molt productius, i hi ha embarcacions de models que se varen fer aquí no part de Pollença per tot arreu. Tant a Espanya, inclús alguns se varen fer per importació.
0: Molt bé, i si vols puc fer aquesta pregunta, que crec que pot ser interessant, és com neix l'idea d'aquesta exposició? És per totes dues.
1: La idea de l'exposició de la Mosca Patrimoni Flotant, quan vàrem iniciar aquesta feina de posar en valor aquest patrimoni, és una feina que jo vaig iniciar demanant l'accés a registres de capitania. Tenia un especial interès a la fibra, perquè mon pare era dels astilleros Borràs, i llavors va estar molt bé perquè vaig aconseguir un registre on se van anar apuntant totes les barques en sèrie que s'anaven fent des de l'any 68 fins al 94 i altre tipus de documentació. Volia posar en valor la fibra, te soc sincera, però també era conscient de que Port de Pollença necessitava un reconeixement, un major reconeixement de tota la seva indústria. I ja havia fet altres feina també sobre temes de patrimoni marítim o pesquer i sobretot patrimoni alimentari, i crec que hi ha molt per fer en un moll. I, bueno, som mollera i llavors som neta de pescador i m'agraden tots aquests temes. I, bueno, vaig parlar un dia amb Antònia, jo sé que en Antònia també és una gran apassionada del nostre patrimoni, està molt lligada a la nàutica, com jo, i li vaig dir que volia fer un poquet aquesta feina de la història de les drassanes del Port de Pollença. Ella em va dir que hi havia molta cosa per fer i que, bueno, que s'apuntava. Llavors, bueno, pues no sé, varen començar a poc, i quan varen saber que se feia la Bossa de l'Abadia varen fer la nostra proposta a les persones, en un regidor, en Antoni Cànaves i en Junaina, no?
2: Sí.
1: En Junaina. I els hi va semblar interessant i mos varen dir que d'acord, ja varen comentar que mos agradaria fer una conferència per poder explicar tot el que havíem après. Havíem fet ja moltes entrevistes i anàvem recollint documentació, pues, estonetes, perquè totes dues fem feina. La conferència va anar molt bé, va agradar molt a la gent, varen fer un conversatori, convidar la gent, i també tenien clar una cosa, i és que volien posar en valor el que eren els oficis que estaven relacionats a les drassanes. Pues mecànics, ebenistes, tapissers, les persones que feien feina amb botorn...
2: Sí, ferrers, tot això. Com diu una Diana, va ser una mica per casualitat, no? Jo sabia que... Bueno, ella me va comentar que ja havia començat una feina en un registre marítim, i llavors és quan ella me va dir que començava aquesta feina, me va fer molta il·lusió, perquè jo sempre havia estat una cosa que havia tingut dins el cap, que pensava que no s'havia posat prou en valor tot aquest tema, i també no només les drassanes en si, sinó tota la xarxa d'oficis i de negoci i d'això que s'havia fet aquí no part de Pollença, no? Que havia estat molt important. Llavors, bueno, jo li vaig dir que humilment si podria col·laborar amb ella, perquè jo sí que tant per mon pare com per la meva feina he tingut contacte i he conegut encara qualcun d'aquests mestres d'aixa, o la majoria d'ells, un més vells no, per suposat, però que sí que me faria molta il·lusió fer feina amb això, i aquí estem. L'Ajuntament de Pollença ens va donar l'oportunitat de fer aquesta feina i ens va donar l'oportunitat de posar-ho en coneixement de tots, i llavors aquí va començar tot.
1: Sí, jo volia dir que la idea de la Mostra Flotant, bueno, un poquet un museu marítim de Mallorca, que està a ses voltes, ja fa normalment una mostra de patrimoni marítim flotant. Vull dir, és una cosa bastant comú entre museus marítims. Jo tinc relació amb l'Albert i conec un poquet tot aquest món d'un museu marítims. Llavors, bueno, ho vaig proposar i va agradar la idea, i bueno, la veritat és que hem de reconèixer que en Toni Cànovas tot d'una s'hi va posar i ha fet una feinada, tant l'any passat com enguany, perquè bueno, comporta molta de feina de gestió, de demanar amarres, de moure barques. N'Antònia també és una persona que, clar, du tota la vida en l'empresa nàutica i coneix un munt d'armadors i armadores. I llavors, bueno, pues, va ser un somni fer realitat, ajuntar barques, totes les barques que encara estan surant, que és la millor manera de conservar un patrimoni marítim, fetes en un moll, i per jo és super emocionant, és molt, molt emocionant.
2: Sí, la veritat és que tothom va ser molt col·laboratiu, no han tingut cap problema amb ningú, vull dir, tothom s'ha volgut apuntar en aquesta idea, i bueno, estem molt contentes per això i agraïdes també.
0: Idò, i si vos pareix, ara que m'heu fet sabem de on neix aquesta, quina, de on neix aquesta idea, vos, si vos pareix, farem un... Tornarem, ja hem fet el context històric en el principi, hem xerrat dels mestres d'Aixa de principis de segle XX, però si ara mos transportem en els anys 60, per exemple, que heu xerrat de drassanes, quantes drassanes hi havia, com era la xarxa industrial d'aquella època, més o manco dels anys 60?
1: En els anys 60 encara hi havia mestres d'Aixa. En Miquel Mollà crec que encara estava en actiu, just acabava, en Biel Cerdà també, d'en Bernat Roca no tenim massa dades, però per exemple en Toni Cabanelles, Totxo Torré d'Estilleros Cabanelles, pues ja va fer en aquesta època, en el principi dels 60, en el 62, la DAEA, era un iot de luxe. Ja havia fet altres embarcacions d'esplai, grans, velers i alguns molt, molt importants, i després tot havia participat en la construcció dels snipes. Per tant, jo diria que estava Cabanelles, segur. Estava en Joan Vives, que encara tenim, afortunadament, molt de lleuts seus aquí en el port de Pollença. Estava en Uclamós, que ho fis encara fan coses, s'ha de dir que més ara actualment a reparació, però en Clamó crec que tant en Bernat i després el seu fill en Miquel són un gran referents de lo que és la nàutica del port de Pollença. A més, van ser també molt innovadors, en noves maneres de fer barques de fusta, noves formes, que, per exemple, en Bernat Oliver diu que no se poden qualificar de lleut, efectivament, perquè tenen unes proes llançades, unes popes redones que diferents, però també van innovar molt amb altres materials. I després tenim cap... hi havia Antonet va ser també una persona que va estar en actiu fins als anys 80 i feia uns lleuts també molt, molt exquisits, amb una feina molt, molt fina,
2: molt
1: i molt precisa. Després teníem Miapka, fins als anys 68 va fer coses de fusta, i en el 68 és quan comença Miapka Fibra i apareix Estilleros Borràs. Estilleros Borràs, que pot ser, juntament amb Bíbic, les úniques drassanes que no tenien una relació amb un mestre d'Aixa. I després ja cap als anys 70, si no vaig malament, sí, Antònia, ve Ibic.
2: Sí, l'any 1970 se va fundar Ibic i bueno, varen estar fins a l'any 85. Després nosaltres vàrem comprar les drassanes en l'any 1986, i vàrem fer una petitíssima producció de dos models, que era el Superpescadum i el Galeón, d'una manera bastant artesanal, però a mon pare li feia il·lusió pues, construir, i llavors, pues, encara que nosaltres, el nostre fort eren els serveis, era la custòdia i el manteniment d'embarcacions, i és el que hem estat fent fins ara, pues, sí que vàrem tenir l'experiència de fer aquestes barques. I bueno, i fins ara.
0: I, per exemple, quantes embarcacions al llarg d'aquesta recerca i aquesta catalogació que heu fet, quantes embarcacions heu pogut identificar que encara naveguin avui en dia?
2: Bueno, que naveguin és difícil saber-ho, això encara no ho tenim clar, perquè, així com ha dit la Diana, de les barques de fusta d'un mestre d'Aixa s'ha perdut moltíssim de patrimoni, que és una llàstima. Jo crec que aquí a Nou Moll possiblement de les que n'hi ha més és de mestre Joan Vives, però bé, barques no ho sabem exactament, número de barques no, el que tenim és els registres de les barques que se varen fer segons un llibre que ha mencionat na Dani, això sí que tenim les dades, però de les que queden no.
1: Sí, en Bernat Oliver, que és un tècnic del Consell de Mallorca, sí que en el seu moment va fer tot un registre d'embarcacions tradicionals a tota Mallorca i se n'han perdudes moltíssimes. Nosaltres és una feina que volíem fer, però que encara no hem fet, sincerament, perquè hem estat en altres línies de recerca, hem estat fent entrevistes, hem estat fent un buidatge d'aquest registre de capitania, que és més fibra. Per exemple, d'Astilleros Borràs, que va fer un total de 172 embarcacions, en el port de Pollença en queden dues, la meva i un veler, el Castellet, que per cert, Astilleros Borràs era les úniques drassanes que marinitzaven motors, i el Castellet encara du un motor marinitzat per Rafael Borràs. La meva barca, la Ravdi, ja no. I després, per exemple, en guany, malauradament, hi havia dos veleros, un en el port de Pollença i un en una altra part de Mallorca, que ara no recordo on era, que eren aquestes barques que estan pues, en roda i que, malauradament, amb un temporal, doncs, sí, han xocat i s'han fet molt malbé. Dos veleros Borràs i és una pena. Crec que hi ha bastantes barques fetes aquí que acaben així un poc malament. Llavors, bueno, no, és una feina que volen fer, identificar exactament i fer aquest registre, tot i que sabem que serà un registre que s'haurà de mantenir cada any perquè canvia molt la situació d'un any per l'altre.
0: I seguim les embarcacions, si vos pareix, uh-huh. Les embarcacions que encara naveguen avui, que han dit que són molt poques, perquè han dit que pràcticament quasi no n'hi ha, o que continua viva, aquesta tesi, quin valor tenen per vosaltres, per exemple, trobadors? És a dir, el fet de que siguin tan poques, tenen molt, quin valor li donau?
2: Home, o sigui, les barques tradicionals de fusta sí que en cada vegada en queden menys. Ara, tant Miaca com Ibic varen tenir una producció impressionant, i llavors d'aquestes sí que en queden moltes, sí. Perquè hi ha molt de models i encara queden moltes barques d'aquestes navegant. Quan me referia a les que en queden poques, realment són les de fusta, les més tradicionals. D'aquestes que sí que cada vegada costa més trobar-les, tenen un manteniment molt, molt important. I, clar, les persones que els mantenen realment és que tenen molt de mèrit, perquè les ajudes tampoc no se n'han fet massa i llavors sempre tot ha de ser a nivell particular. I bueno, cada vegada costa més i també cada vegada hi ha menys professionals, menys mestres d'aixa que puguin mantenir aquestes embarcacions, que això sí que és un problema.
0: I com, per exemple, com pensau que va començar a notar el declivi de les drassanes del port de Pollença? No me sentiu?
1: Sí, jo sí.
0: Tu me sents?
1: Pots repetir.
0: Me sentiu?
1: Sí, sí.
0: Ella no? No. Un segon, atidó. Bé, i d'ahir me contestes si un cas a tu, Diana, i jo després vendré i faré un...
1: Per repetir la pregunta.
0: Sí, mira, que com notau que cosa comença a notar el declivi de l'adreçada del port de Pollença?
1: Ui. El declivi de l'adreçada del port de Pollença.
0: Ara venc jo, si un cas, i li arreglaré mentre bueno. Tu, si un cas, vols anar parlant.
1: Bueno, és un declivi una mica progressiu, però jo crec que als anys 90 ja se veia venir que la construcció naval aquí no tenia massa futur.
2: Bé, jo considero que és una cosa que se va donar per un temps, no? Vull dir, varen començar a arribar altres tipus d'embarcacions. Per exemple, la manera de navegar de la gent va canviar, la gent volia fer més via, era un altre concepte de navegació i per això supos que aquestes embarcacions també varen anar menys. Jo crec que, de totes maneres, si s'haguessin seguit fent també, jo crec que els haguessin pogut comercialitzar, els haguessin pogut innovar i unes altres maneres de construir i és estat possible mantenir aquesta indústria la millor.
0: I quin moment diríeu que marca el punt d'inflexió Xerràvem des de Clíria de Ses de Sants d'Esport de Pollença i jo vos demanava en quin creus que és el punt d'inflexió d'aquest declivi i en, bé, imaginava també voltes que havia estat un pot degut a...
1: Bueno, jo crec que són moltes coses, però a nivell tota la indústria a Mallorca, no, va patir i jo crec que més o menys les causes són les mateixes per tota la indústria. Vull dir, no crec que sigui diferent a la nàutica respecte a les altres. No podrien competir amb molt de producte que venia de fora, de cada vegada més se va imposar un tipus de nàutica, pues, cada vegada barques més cares, de gent que podria comprar-les més, potser més de fora, no? Se va anar perdent un poquet aquesta, no sé si dir-li així, nàutica de proximitat. Jo crec que varen fer un esforç molt gran les drassanes de Port de Pollença per adaptar-se en aquest nou mercat, però era molt difícil, francament difícil. Llavors, bueno, també les condicions i, bueno, varen ser bones per algunes coses i negatives per unes altres. Jo crec que un poquet tota la indústria va patir a Mallorca el mateix. Tampoc no se va ajudar gens al sector nàutic, a la producció d'aquí, però crec que va passar tota la indústria.
0: Quin paper creus que el turisme hi va posar? Creus que el turisme va ser qualque motiu de que es decliu o qualque cosa d'aquest? No?
1: Jo diria que va ser un impulsor, sobretot dels seus inicis i possiblement molt de mestres d'aixa se varen poder mantenir gràcies al turisme, aquest turisme residencial també que teníem, no només estrangers, també estranger, però també molta de gent, per exemple, que venia a Catalunya i que valorava moltíssim les embarcacions fetes per un mestre d'aixa. Llavors, no, jo crec que va ser un impulsor i va dur moltes coses positives en un principi. Vull dir, no era el turisme massificat que tenim ara. I jo recordo, per exemple, mon pare, que tenia molt de clients estrangers i crec que, bueno, Ibic, Jan Van Elps era ell mateix estranger, Miaka també estava relacionat amb persones estrangeres i moltíssims mestres d'aixa varen tenir clients estrangers o ja t'he dit, turistes residents que dèiem en aquell temps, no? Llavors, no, jo crec que va ser un impulsor i va sortir també una nova manera de fer barques. Les golondrines se'n van fer moltes en el port de Pollença i això és una futura línia de recerca que també consideren que és apassionant. Llavors, no crec que sigui la culpa del turisme, francament, no.
0: Sí, més bé va ser un impulsor, un impulsor
1: sí,
0: econòmic.
1: Sí, sobretot en els inicis, sí. És vera que després va canviar el turisme i no va tenir l'impacte tan positiu a la producció nàutica, però no diria que el responsable és el turisme, en absolut.
0: Molt bé, i d'ahir hem fet un recorregut per lo que és història, lo que és, i si vols present, anirem cap en el present i el futur del patrimoni, d'aquest patrimoni. Com es pot assegurar la continuïtat d'aquest patrimoni en un context de canvi tecnològic i econòmic?
2: Uf, és una pregunta difícil.
0: Complicat.
1: Sí, és molt difícil. Al final estem parlant d'embarcacions que són propietat privada i una part se podrà institucionalitzar com el Port Blau o, per exemple, hi ha un bot de Moà en un museu marítim i crec que se podran fer algunes coses. Algunes persones faran tot el possible per mantenir-ho, com jo mateixa, mantenir la meva embarcació els anys que pugui, perquè tot i que sigui fibra també tenen bueno, la seva vida i el seu fi. Precisament per això estan fent aquesta feina. Jo no sé si podrem aconseguir que la gent mantengui aquest patrimoni, aquestes embarcacions. Cada vegada és més difícil trobar amarres, la situació és molt complexa, s'està produint una autèntica gentrificació, el que són els ports de Balears, hi ha una gran massificació, però la realitat és molt complexa. I jo crec que precisament per això ara és un moment d'intentar fer aquestes accions de patrimonialització, de posar en valor, que almenys intentar recollir el màxim que puguem les experiències o documents i tal, i almenys que hi hagi, pues, un registre documental, no? I que la gent pugui conèixer, si no viure la navegació amb aquestes embarcacions, almenys sabrà que existia, que existien treballadors i gent que sabia fer això, i en un final part de la nostra identitat, no? Estem parlant de vides de persones que varen fer feina durant molts anys i que varen aportar pues, molt i per totes aquestes persones és molt important posar en valor la seva feina i el seu dia a dia.
2: Sí, és part de la nostra història.
0: I com creus que se pot transmetre a les futures generacions aquesta inquietud que vosaltres vau poder marcar amb aquesta idea, amb aquesta exposició? Nosaltres ho tenim clar, però els que ens venen darrere, me refereix.
2: Bé, no sé si és ja un problema de generacional, no? Tu aprecies les coses quan vas complint anys i quan les coses ja no hi són. I això és una pena. Home, jo crec que la gent jove sí que és conscient de lo que passa, no? Però, clar, com ha dit Nadani, és molt complicat mantenir una barca de fusta, sobretot, i no hi ha ajudes, no hi ha marres, és complicat. Llavors, això és una feina privada de cada persona, no? S'hauria de donar qualque tipus d'incentiu, qualque tipus d'ajuda, qualque cosa perquè per poder mantenir aquest patrimoni que cap i la fi és patrimoni de tots.
1: Jo crec que les persones joves, bueno, a mi m'agrada xerrar molt bé de la gent jove, jo crec que són absolutament increïbles. No m'agrada quan la gent me diu, és que avui en dia joves, jo crec que estan preparadíssims, hi ha moltíssim de talent i moltíssima gent implicadíssima en moltíssimes històries i, bueno, sempre ha hagut un poquet de tot. Però jo crec que la gent jove valoren moltíssim. Evidentment, no tothom té els mateixos interessos i això s'ha de respectar, però jo crec que a la gent li agrada que se posi en valor un patrimoni, que els hi puguis explicar que hi havia pues, tant de mestres d'aixa en el port de Pollença, que hi havia aquestes drassanes, que hi havia gent, per exemple, pues, mon pare, que era una persona, un fill de pescador, que no va estudiar, un fill que tenia, en fi, un infant de postguerra i que va ser capaç de muntar unes drassanes, marinitzar un motor, jo crec que també és un exemple, i això se valora moltíssim la feina que se va fer a Miaca. En Antonio Puig sempre m'ho conta que son pare amb 8 anys ja va començar a treballar i va acabar sent el responsable de la ferreria de Miapca, uns astilleros que tenien una gran nomenada internacional, que feien un velers clàssics i que se venien sobretot als Estats Units. I llavors, quan els hi contes a la gent, pues, jo crec que s'emocionen, encara que no l'emoció sigui una mica diferent, perquè clar, potser no ho han viscut, però molt d'ells encara han tingut a predir o repredir o algú que els hi ha pogut contar. I jo crec que a la gent li agrada sentir històries positives que li connecten a la seva terra, no? I a les seves arrels. Jo crec que sí, que a la gent li agrada.
2: Sí, perquè per aquestes drassanes va passar moltíssima de gent. I jo crec que tothom, d'una manera o l'altra, ha tingut un familiar o un conegut o han estat implicats amb això. I jo crec que és molt important donar-ho a conèixer, també.
0: Jo crec que això és una recomanació perfecta per anar en aquesta exposició guiada i en aquesta conferència de divendres, no ho creus? Perquè realment me deies que en certa manera una persona o una altra se sent tocat per aquest patrimoni que vosaltres donareu a conèixer amb aquesta conferència de divendres i en les visites guiades, tant dissabte a les 11, que serà la inauguració, com diumenge també a les 11. Fins aquí hem arribat. Si voleu afegir res més abans d'acabar, clar que sí, m'aixeca sa mà, la Diana diu per suposadíssim és el vostre espai.
1: No, jo dic que a la mostra de Patrimoni Marítim Flotant hem aconseguit dur el Port Blau, que és una embarcació feta per en Blanco, que és un bé d'interès cultural i que, bueno, que serà una passada perquè uau, és un vaixell de 9 i pico metres, està sense volar, que va ser restaurat per l'Escola de Mestres d'Aixa del Consell de Mallorca, i bueno, a mi me feia moltíssima il·lusió per dur aquest vaixell en el port de Pollença, perquè crec que fa 10 anys, el darrer patró va ser un pescador del port de Pollença, en José Luis Pérez, darrer patró i darrer pescador. Va estar pescant durant molts anys a Cala Gamba, és una embarcació que té la seva història, que contarem allà a la visita guiada, i que tenim aquí gràcies a l'Associació d'Amics de Museu Marítim de Mallorca i en Antoni Cànovas, que ha fet totes les gestions. I jo estic molt emocionada, sincerament, i és perquè cada any puguem dur una sorpreseta, ojalà.
0: Antònia?
2: Sí, esperem que això pugui tenir continuïtat. Nosaltres l'any passat ens vàrem quedar gratament satisfetes de l'assistència i això el que vol dir és que la gent hi té interès.
0: Exactament, tens el patrimoni. I deixeu-ho esperar i recordar-me les dates, els horaris i el lloc. I així la gent, i que tingui molt clar la gent, que jo ho he dit abans, que l'exposició guiada, que és una cosa, i la conferència conversatori, que és una altra. La conferència conversatori a la sala de l'Associació de Veïns del Port de Pollença és aquest divendres 22 a les 8. Corregiu-me si m'equivoco. I després les exposicions, exposicions guiades, i la conferència serà com un entremés, com un preàmbul a les exposicions guiades, que seran dissabte, s'inaugurarà a les 11 i diumenge també serà a les 11. Tot això dins el marc de la Bosc de l'Abadia, que omplirà de plers i de molta tonyina i de molt espai cultural aquest cap de setmana. Diana, Antònia, un plaer. Si teniu res més que dir, si no, sí?
2: No, moltes gràcies per la convidada.
1: L'any passat me vaig comprometre a proporcionar les dades d'un registre de capitania d'embarcacions de fibra de Miaca i Ibic, que no m'havia donat temps a fer. Només havia fet embarcacions Borràs, que la producció era molt més petita i era més fàcil. I, bueno, ho he fet. Per tant, divendres contaré un poquet les dades.
0: Beníssim, mira, i si en cas m'ho anem a divendres, perquè si no ho contarem tot i després divendres no haurà res que comptar.
1: No comptem res.
0: Moltíssimes gràcies a totes dues per haver estat aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bon cap vespre.

0: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre. Dotze i 32 minuts, avui acabem el programa parlant una vegada més de sabors de l'abadia, aquesta mostra de la tonyina de la que encara anirem desvetllant molt de detalls. Recordem que el programa complet el podeu consultar ja perquè l'Ajuntament l'ha publicat, per exemple, a les xarxes socials. Hi ha moltes activitats, moltes coses per fer i una d'elles és un taller gastronòmic especial del que ara en volem parlar. Això és aquest dissabte a les 7 del capvespre. Un taller a càrrec del xef David Ribas, de Terrae, i n'Àngela Font Ochogavia, que va ser medalla d'or Spain Skills enguany. Però un taller que, a part de menjar, també hi haurà maridatge de vins, d'ocellet nacre, però un taller molt especial perquè se fa des d'una de les barques de les lanxes La Gaviota. Aquesta activitat s'ha de reservar, les places són limitades, té un preu de 30 euros, però nosaltres en volen saber molt més i per això ja salut i do. En David Ribas. David, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Benvingut. No sé si te sentim.
1: Hola.
0: Ara sí? No, ara sí. David, oi, a veure. Oh, tenim, justament tenim un micròfon que fa coses rares, o és el meu auricular? Ara sí?
1: Hola.
0: Ara sí.
1: Ara.
0: Ara sí, vinga. I Biel Solano, d'Anxes la Gaviota. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
0: Benvingut, també. En David repeteix, ja ha vengut amb nosaltres moltes vegades i és el primer pic en canvi que parlam amb vosaltres. Saludem en Àngela, que no sé si podrà venir o no podrà venir, però també en parlem un poquet d'ella. A veure, tenim molt de tats. David, ja vas participar l'any passat en la primera mostra, si t'he entès, però enguany hi ha una proposta molt diferent.
1: Sí, este año hay una propuesta interesante junto con las gaviotas, que también es algo representativo de aquí del puerto, y la idea es hacer un paseo en esta lancha y cocinar y tener una experiencia en el mar donde habrán pues 5 tapas, un maridaje de vino y unas preciosas vistas.
0: ¿De dónde va a sortir la idea? Porque claro, habrá molt de tallers gastronòmics, habrá molt de menjar, hi haurà dinar solidari també, però això de fer-ne un d'ells, de fer-ho vostre des de la lanxa, des de les gaviotes, d'on va sortir la idea?
2: Pues l'Ajuntament se va posar en contacte amb nosaltres, van tenir una reunió que ens van proposar almenys si volíem participar, i des de la direcció de les barques pues, se va acordar que sí, que se participava, i que posàvem una barca a la seva disposició per fer el que els trobassin que ja hi han de fer. I va sorgir aquesta idea amb en David i pues, encantats i participam amb aquesta mostra d'aquesta manera.
0: No vos coneixeu, idò, abans
1: no.
0: Que l'Ajuntament vos posés en contacte?
2: No.
0: No havíeu fet aquest sortit així junts, no?
2: No.
0: Molt bé. I és a dir, el punt de partida era ja directament això, una tast, idò, dins la barca, un taller.
1: Exactamente, un taller donde sea un poco diferente al estar metido ahí, sino tener la experiencia de que sea en el mar, ¿no? Y creo que en la barca, las gaviotas, pues es interesantísimo por lo que representa.
0: Que al final se trata d'això, no? De conèixer més la mà, de celebrar que tenim la mà, que vivim en un moll, que tenim...
1: Fer poble, con la gente, con las empresas, con la... i estar ahí todos juntos.
2: Sí, l'entorn, que és de la mà, i la Fira de la Tonyina representa també un poc això.
0: Mira, detalls pràctics. A les 7 sortirem?
2: A les 7 està previst la sortida i la tornada damunt les 8:30, antes de que se faci fosc, per temes de normativa, i ja està, i fer el que se pugui allà. Allà ell cuinarà tot el que... El que s'ha propost i ja està. Sí, però bueno, en principi, si és bon temps, se pot fer una volta més curta, més llarga. El que tens mos permeti, a lo millor podem arribar fins a Formentor, o si fas un pot de mal temps perquè ells puguin fer la seva feina a gust, doncs allà on sigui més plana la mà, per dir-ho.
0: Tampoc no es tracta que els clients en vagin marejats.
2: Exacte.
0: Que és una bona experiència. Molt bé, i de més o manco una horeta i mitja. David, 5 plats, a part del maridatge d'ocellet nacre, 5 plats proposau, amb n'Àngela també.
1: Amb n'Àngela, n'Àngela farà el primer plat, farà un tartar de tonyina con un crujiente de ensaimada que parece que promete que está muy guay y mango, me parece que me dijo. Y luego continuaremos con un huevo con toñina, una croqueta de toñina y finalizamos con el plato principal que vendría siendo el hot dog, el perrito caliente de toñina, que hemos hecho en conjunto con la pastelería Sucrat, que nos ha hecho el Llonguet, y bueno, con Toni, con Bluefin Balear, que nos proporciona el atún.
0: De fet, a les teves xarxes, David, ja l'has publicada en aquesta, la podem veure.
1: Ja la podem veure.
0: Aquesta concretament.
1: Aquesta concretament, sí, la podem veure. Uh-huh. Està en les xarxes.
0: La teva col·laboració amb Àngel és la primera. Com és la primera. També us han posat en contacte.
1: Pues con Toni nos pone en contacto y... Toni, que anava regidor. Y la verdad que una sorpresa y un placer haber conocido a esta chica, porque creo que muy seria, muy profesional y muy interesada por el oficio. Y de alguna manera me dio mucha alegría saber que hay gente interesada en esto, que no es solamente un trabajo de verano, sino que es algo, un oficio bonito con el que se pueden hacer muchas cosas.
0: Una pasión.
1: Una pasión. Y muy apasionada ella con esto.
0: N'Àngela Font, ben joveneta, aquesta pollencina que, si mos heu estat seguint per la ràdio, nosaltres hem estat un poc pendents també, perquè recordem, va guanyar la medalla d'or a la Balears Skills 2025, medalla d'or, va quedar primera en aquesta, diguem, competició que feien alumnes, estudiants de cuina, i això li va donar un bitllet per poder anar a les Spain Skills a Madrid enguany, i també se'n va dur la medalla d'or. I tu ja has pogut veure la seva manera.
1: I després
0: de
1: va a Xangai.
0: I som, clar, com que ha quedat, té bullet ara per anar a Xangai.
1: Claro.
0: Exacte. N'Àngel, no sé, avui no sé si podran xerrar amb ella, però si no, sempre estan pendents també i tindran qualsevol altre moment per estar amb ella. Tu, Idò, ja has pogut veure la seva manera de fer feina?
1: Encara no m'ha coincidit, però estic segur que és boníssima.
0: ¿Cómo fuera allá la barca?
1: Yo creo que haremos un finger food al principio, donde estamos nosotros dos cocinando y montando los platos. Y luego a la vuelta, pues terminaremos con el plato principal, que es la salchicha con el Llonguet, y estaremos ahí también siendo parte de ellos, ¿no? Seguramente hablando con la gente que venga. Integrarnos ahí con la reunión. No será solamente un servicio donde servimos comida y nos vamos, sino que la idea es que estemos juntos, conversemos y la pasemos bien.
0: Claro, porque cuando dicen que es un taller gastronómico, no vol dir que la gent s'haurà de posar a fer feina, ¿no? Però pot demanar i conversar i averiguar.
1: Sí, estar i participar de cómo lo estamos emplatando, de preguntarnos cosas, seguramente. Que sea algo muy cercano, ¿no? Que estemos ahí todos juntos, pues, divirtiéndonos, pasándola bien, que es lo importante.
0: Quantes places hi ha, Vial?
2: Bueno, la barca té 250 places, el que passa que són places limitades perquè s'han de promoure. No sé si se varen parlar d'una seixantena de places que estaven disponibles perquè puguin també ells fer la feina en tranquil·litat, perquè no seria el mateix fer 60 plats que fer-ne 250, perquè no podrien fer tampoc us la seva manera i interactuar amb l'altra gent. O sigui, són 60 places, crec que s'han posat a disposició. I
0: com anem? Encara hi som a temps, no?
2: Pues ja aquest tema, pues, com ho du des de el regidor, pues, no ho sé, ho du el regidor, però no sé quantes places.
0: Oh, David, no, s'han d'apuntar a Terrae mateix?
1: Sí, han d'ir a Terrae i poden comprar-la ahí directament, poden fer-lo per transferència també, i l'únic que sí, busquen la entrada que està en Terrae, los tickets. Ja hi... la mitad vendida, más o menos, no sé si un poco más. Ayer no fui al restaurante, así que no me he enterado, pero sé que viene cada día gente a comprar. Está muy, muy... La gente está, creo que está muy motivada por la experiencia.
0: Parlem un poquet de... Bé, David, coneixem un poc la teva filosofia de cuina, hem parlat més d'un pi, però en aquest cas vos centrem tots molt en la tonyina, perquè és una mostra precisament de la tonyina que tenim aquí a la badia. Tu l'empres sovint a la tonyina a la teva cuina, o no?
1: Sí, claro. De hecho, fui el primero con Toni en trabajar. Él me propuso, voy a hacer esto, y yo encantado, todo lo que sea de aquí y todo lo que sea promocionar algo y darle valor a algo que es interesante, yo estoy interesadísimo. Y nada, es un esfuerzo del pueblo un poco en hacer notar este productazo y hacerlo valer y que la gente lo conozca de diferentes formas.
0: ¿Por qué te tanto valor por tú como cocinero?
1: Porque como cocinero yo he trabajado en muchas partes del mundo y siempre el atún como un producto de calidad es caro y difícil de conseguir. Y para mí tenerlo ahí enfrente, ver cómo llega el atún, recogerlo, saber quién lo pesca, es interesantísimo. Y yo creo que para mí como cocinero esto es incalculable el valor que tiene. Y que vosotros, que nosotros como pueblo tengamos aquí la posibilidad de tener ese productazo tan a mano, yo creo que es algo que deberíamos celebrar y deberíamos compartir con el resto de Mallorca, con el resto de las Baleares.
0: Havia trascat un poquet per les teves xarxes i just una mica per casualitat me sortia un post que havies fet una tapa amb hueves de tonyina, que no sé què són uns ous, no imagino. Sovint oblidats d'ells i que marquen una textura delicada i una intensitat que demana respecte. I la feina teva era precisament cercar una part oblidada, no? un d'esquerra quasi d'un producte, cercar-li una
1: un
0: utilitat.
1: Sí. Ese es otro problema que hay, que entonces tenemos este producto magnífico, pero hemos perdido la costumbre de usarlo, no se usa tanto aquí en Mallorca, y ya no solo que no se usa, sino imagínate las partes que no son tan nobles. Pues es un montón de desperdicio importante que yo como cocinero me veo obligado a tratar de que no pase, y todos en conjunto como sociedad, como pueblo, podríamos encargarnos de que no pase. Esto, por ejemplo, en Barbate no desperdician nada, es como el cerdo para aquí, ¿no? Se hace de todo, con todas las partes. Pues el atún es igual, lo que no tenemos todavía la costumbre de hacerlo. Y en eso estamos, tratando de buscarle utilidad y uso a todas las partes del atún. Que no se tire nada, era un animal que estaba nadando y creo que respetarlo es no desperdiciar nada.
0: Y por tu reto. Porque eso es
1: y para mí un reto, ¿no? Para mí un reto interesante, divertido y sabroso, porque vas probando cosas distintas y vas interactuando con eso. Guay.
0: Això és el que fes a Terrae.
1: Això ho feim, a Terrae.
0: Un local i cerquen-li una altra volta.
1: Una altra volta,
0: exactament. Una cosa totalment diferent. Va què marida bé aquesta tonyina?
1: Va maridada con... No sé, porque me han dicho que venía esta gente de Nacra, pero no sé exactamente el vino que nos van a poner. Quedamos pendiente de hablarlo, pero seguramente tendrán un vino bueno para estos platos. Seguramente, cuando nos reunamos, darán con la clave.
0: Bon celler Nacra. Molt bé, idò, vinga, això és aquest dissabte, no vos quedeu sense plaça si hi voleu anar, ja ho han dit, reservau, donar cerqueu tiquet a Terra ahir mateix, en el port de Pollença, preu és de 30 euros, de 7 a 8 i mitja, una horeta i mitja, i no sé, tu, Biel, David, li has de demanar res.
2: Que me fai una tapeta i
1: ja està. Segur. Sí. Más de una. Hombre, ahí estaremos.
2: Sí, sí. Va bé. Sí.
1: Y quiero decir también que me parece interesante la combinación y quiero agradecer pues la disposición de las gaviotas para hacer un tipo de cosa como esta. Yo creo que es bastante original y qué guay que están ahí para hacer eso.
2: Han de mirar siempre de colaborar un poco en las cosas que se van en el pueblo, porque si no, ya no queda res, si no colaboran.
0: També és un producte local.
1: Claro que sí.
2: També és un producte
1: local. Sí,
2: sí, a més, és una empresa que fa feina aquí en el Port de Pollença. Ja fa més de 30 anys que fa feina allà. Ja, potser, pues, fa 50 o 60 anys que està de cara en el públic i en el turisme i en la pobla en general. Perquè no només col·laborem amb això, quan se fan les festes del Carme, que fa la processó marinera, també. I també agrair a la gent que fa feina allà, que de forma altruista van i fan aquestes coses i sense cobrar ni res, pues fan
0: aquest
2: tipus.
0: Aquest dia de tripulació ve també per a portar
2: aquest dia
0: també.
2: Aquest dia també.
0: Seu granat.
2: Sí, sí,
0: fantàstic.
2: Sí.
0: Més és cert que molt de pollancins i pollancines coneixen les gaviotes només per la sortida que feis a Formentor. Però feu moltes més coses. També trasqueu un poquet per la vostra web i feu sortides
2: sí,
0: ben interessants.
2: Sí, feim sortides sobretot per la Bahia de Pollença. O sigui, anem a Nuquet de Formentor, anem fins a Sant Vicent.
0: És que aneu fins a Sant Vicent, vull dir, tenir una,
2: sí,
0: una sortida que és una bona excursió per pràcticament tota la costa.
2: Exacte, exacte.
0: És fantàstic.
2: I de vegada se poden veure cots de tonyina que estan per allà pues, menjant,
0: sí,
2: o això.
1: Sí, hòstia.
2: Sí, sí.
0: Sí, eh?
2: Sí. És, de vegades tu veus la tonyina que bota el bonito, no només tonyines, bacores, que és de la mateixa espècie, que tu veus que estan per allà i que van a menjar, vamos.
0: També aneu a fer sortides per veure dofins?
2: També, en dijous de matí, en juliol i agost sobretot, feim sortides a les 6 de matí per anar a veure delfins, que sortim a les 6 de matí i tornem a les 9.
0: Tant si hi ha un poquet presta, però
2: bueno,
0: perquè, val de pena.
2: Perquè van a parenar prest, tu, delfins. Sí, sí.
0: Home, la natura, no?
2: Sí, exacte. Bueno, van a menjar darrere la barca de bou, que solen sortir prest i solen fer les seves cales prest.
0: Que bé. Sí. David, has anat a passejar a veure delfins?
1: He ido. De hecho, he ido dos veces con mis hijas. Cuando vamos a Formentor, hemos ido allí en las gaviotas. Me parece...
0: que per un instant també veure la vista a Subacat
2: és
0: i a...
2: És guapo, sí.
0: Molt bé, idò, moltes gràcies a tots dos. És una ocasió, idò, molt especial per poder-vos conèixer a tots, en Àngela, en David, a les gaviotes, a la nostra badia, a lo que tenim, no? El nostre entorn i els nostres productes. Gràcies per haver-vos dedicat una estoneta. Sabem que heu d'anar a fer feina i cercar xits, així que no vos enredar més. Que vagi molt bé, que us apunti molta gent.
2: Moltes gràcies.
0: Fins aviat.

0: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
1: Crec que ja el tercer programa de, que dedicàvem a parlar de Sabors de l'Abadia, la mostra de la Tonyina aquí a Ràdio Pollença, i encara no serà el darrer. Avui hem de parlar d'aquests patrocinadors d'Urronquets i Subhasta de la Tonyina, com sabeu, Licors Moyà és una de les empreses que patrocina una Tonyina. Tenim, bé, en primer lloc saludaré el regidor de Fires Impuls Econòmic, Toni Cànaver, bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Demà encara has de tornar,
2: Demà tornarem.
1: Aquest dia te tenim per aquí intensament. I de compte, Licor Moyà

0: Bé, Joan, per no tenir de molt de temps a l'espera, i vosaltres les tenim aquí a l'estudi, si t'assembla, començarem parlant amb tu i m'agradaria que mos comentasses un poc la visió des del govern de les Illes Balears, el suport que donau a una mostra de producte local com és la mostra de la tonyina de sabors de la badia d'aquí de Pollença.
1: Bé, l'any passat, quan en Toni se me'l va acostar a la conselleria, a mi en concret, per plantejar-nos aquesta idea, aquesta iniciativa, des de la conselleria no van tenir cap dubte en que havien de col·laborar, en que les institucions, en aquest cas, han de sumar totes amb aquest objectiu comú, en aquest cas concret, que és la promoció del producte local dins un entorn privilegiat com és l'Esport de Pollença.
0: I quin valor té la tonyina dins la marca de producte local de les Illes Balears?
1: Bé, com qualsevol altre peix fresc que està pescat pels nostres pescadors de la nostra flota pesquera de les quatre illes, és un dels productes emblemàtics del sector primari. A més, el sector de la pesca, quan xerrem del sector primari en general, sempre tothom pensam més pentura en l'agricultura, en la ramaderia, que no en la pesca, però han de tenir en compte que la pesca és una part fonamental del sector primari, a més, en el nostre cas, que som un arxipèlag, i hem de donar tot el suport necessari per mantenir-lo i perquè segueixi funcionant. I perquè segueixi funcionant, en el final, se tracta de que nosaltres, com a consumidors, i evidentment també les institucions, donen suport en el producte. Si seguim consumint producte, si seguim comprant peix local, en aquest cas la tonyina, que és el que ens ocupa en aquesta mostra dins la Port de la Badia, donaran continuïtat en el sector i mantindrem una part tan important de la nostra economia del sector primari.
0: I quin paper, diríem, juga la promoció de producte local a la política agroalimentària en aquests moments?
1: Bé, dins el Conselleria d'Agricultura, aquesta legislatura s'ha plantejat com una de les prioritats de promoció del producte local, que vàrem iniciar a principi de legislatura en la definició legal de producte local dins la llei agrària, que era un element que consideràvem fonamental, a partir del qual, a partir d'aquesta definició legal, podem construir tot el relat de promoció i totes les accions derivades d'allò que tenim definit legalment. Si no sabem exactament el que és el producte local, difícilment ho podran defensar. A partir d'aquí, d'aquesta definició, hem anat fent una sèrie de passes, com ha estat fonamentalment la presentació i l'aprovació d'aquesta estratègia de promoció del producte local 25-27 en fons de CTS, en la qual, amb aquest fons, finançam també aquesta col·laboració que tenim amb l'Ajuntament de Pollença, en aquest cas concret, per la mostra de la tonyina.
0: Bé, Toni, pots afegir qualque cosa, si vols, eh?
2: No, escoltava en Joan, que molt bé ho ha descrit un poc en la seva col·laboració. Nosaltres, molt contents també d'aquest enteniment que vàrem tenir des del principi, que ho ha dit en Joan, que la col·laboració institucional en aquest cas és fonamental des de les diferents institucions, des de l'Ajuntament, que és la part més propera en aquesta iniciativa que han tingut, però que des del primer moment, com ha dit en Joan, ens va donar suport amb un únic objectiu, el mateix objectiu, que és donar suport en aquest sector primari, en els productors d'aquí de Mallorca i de Pollença en aquest cas, que tenen bastantes dificultats en un món que vivim bastant globalitzat, on els productes arriben de per tot, i crec que hem de posar en valor el nostre, que és el que ens diferencia, i crec que és un poc també l'objectiu quan anem a fer la promoció de destí turístic també, que Port de la Badia també té una part de promoció de du moll com a sector de Pollença, que és el que ens diferencia, doncs, poder tenir una tonyina pescada a escasses hores de ser consumida o poder donar-se tota la flota pesquera d'aquests pescadars menors a un port de Pollença que té una tradició pesquera que, bueno, la seva idiosincràsia com a poble ha estat aquesta, venim de som un poble de pescadors i poder posar en valor tot això amb una cuina d'alta cuina, que podem dir, perquè estem aconseguint que amb aquesta mostra

0: disfrutar d'una gastronomia important, venen cuiners de renom en aquest sabor de l'abadia, que això fa que és la força que me fa. També la línia que duim des d'aquí, també de les conselleries, donar suport a les bodegues i en uns cellers que fan aquest vi que també maridarà amb aquesta tonyina. Tenim enguany 8 cellers, de 5 de Pollença, altres que són convidats. I bueno, tot això fa que aquestes iniciatives compartides tinguin més força i que la línia que hem d'anar seguint, i per tant molt agraït a en Joan i al seu equip i a la conselleria per apostar per aquesta experiència, i esperen que se consolidi i que puguin fer moltes més i se vagin millorant i consolidant.
1: De fet, ara, bé, Joan, abans de cridar-te, hem posat una entrevista que havíem enregistrat a Bel Moyà, propietària de Licors Moyà, i ella comentava que està molt satisfeta com darrerament les institucions els estan donant molt de suport, que en el seu cas, les begudes espirituoses, que tinguin un valor, que se reconeguin aquestes begudes. Diu, a vegades m'han anat de viatge a altres llocs, no sé si ha explicat a Pamplona, i comprant patxaran o amb xerram, i està molt bé que també la gent que ve aquí i mos visita reconegui més enllà de la sobrassada i l'encimada i el que tots coneixem i ho reconeixia, no? Deia que és gràcies també a la tasca que feis des de les institucions. Hi ha hagut un canvi en aquests darrers anys?
2: Bueno, jo com a responsable polític de la promoció alimentària diria que sí, perquè tenim una estratègia de promoció, tenim aquest pressupost que vos he comentat de CITS, que són 4,6 milions d'euros en els 3 anys 25-27, i jo crec que és un canvi important, i la veritat és que aquest comentari que dèieu en aquest cas de Licors Moyà, també mos arriba a nosaltres que sí que les empreses han notat un canvi i que se nota que estem fent més feina de promoció, perquè a més nosaltres el que intentem sempre, com també ha comentat en Toni, és crear sinergies entre els productors. Si anem a fer una mostra on el principal protagonista és la tonyina, però també anem a dur vins, anem a dur uns aperitius mallorquins o espada, per exemple, que supos que estarà present de la part de Licors Moyà. Anem a crear aquestes sinergies entre els mateixos productors, que un amb l'altre se retroalimenten i després també se converteixen en propis clients un de l'altre, no? I també això és molt interessant.
1: Molt bé, i no sé si vols afegir qualque cosa. Dissabte supos que seràs per aquí aquest cap de setmana, i heu dit d'aquesta mostra de la tonyina, sabors de l'abadia. Un conseller, Joan Simona, per la Fira d'Oví també m'ho va dir que vendria, no sé si ha confirmat.
2: Sí, el conseller a la inauguració no podrà venir, però intentarà venir a un altre moment, ja que hi ha un altre subhasta dissabte a la baixa i un altre diumenge de matí. Intentarà venir en un altre moment. Jo sí que hi seré dissabte de matí, el director general de pesca, Antoni Grau, també assistirà a la inauguració per donar el màxim suport en aquesta mostra i a suport de l'abadia, que vamos, nosaltres pensam que és una cosa que ja està consolidada, i l'únic que hem de fer és ara mantenir-la i intentar que cresqui, tampoc massa més, perquè no s'ha de desmadrar a nivell de gent. Això l'Ajuntament suposo que també està més en ment, però sobretot que se consolidi com una cita anual referenciada en els productes de la pesca, en aquest cas la tonyina enguany, i sobretot en l'esport de Pollença.
1: Molt bé. I de Joan Llebrés, moltíssimes gràcies, director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local. Moltes gràcies per haver dedicat una estona aquí a Ràdio Pollença.
2: Gràcies a vosaltres i fins dissabte.
1: Fins dissabte.
0: Adéu, Joan.
3: Adéu.
1: Molt bé. I hem parlat amb el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, i ja us havíem dit que aquí, més enllà d'Antoni Cànava, regidor, mos acompanya Aina Sastre, presidenta d'Enjoy Pollença, de l'Associació Hotelera de Pollença, i el president de Rotari, Sant Sebastià Pons. Nabel, de Licors Moyà, ja han posat l'entrevista que havíem fet prèviament, però com dèiem, són tres les tonyines patrocinades enguany. I bé, l'Enjoy Pollença, els hotelers i els rotaris patrocinau les altres dues. Com vos va arribar aquesta proposta, Aina?
3: Pues molt fàcil, en Toni molt va, bueno, ja molt va integrar des d'Enjoy, des de ja la fira de Fitur, que van anar a presentar, van fer un pot de suport a l'Ajuntament en aquest sentit, i ja se mos va comunicar si volien col·laborar amb un, pues, amb una tonyina per fer un ronquioig a benefici. I és veritat que no teníem, ja teníem pressupost tancats d'aquest any, però tots els associats van estar d'acord i van fer un extraordinari presentar.
1: Aina, pots explicar el que has dit Enjoy? Què és Enjoy Pollença de l'Associació Hotelera Pollencina? Mem, especifica un poc.
3: És un poc la nova marca, el canvi generacional que han tingut a la Junta enguany, i volien crear la marca, bueno, que fos més visible, que fos més moderna i que sabés allà on participàvem en tots els events que puguem ser tant nacional com local, i ojalà qualque dia pugui ser internacional.
1: Molt bé, de bé, no vareu dubtar. A Madrid després parlarem a lo millor també de Fitur, llavors ja se va presentar per primera vegada Sabors de l'Abadia. I Sebastià, vosaltres com vos va arribar aquesta proposta en els Rotaris?
4: Pues també...
1: Costa't en un micro.
4: També mos va convidar el regidor, en Toni, i bueno, ho van sometre inclús a Junta General i varen decidir que sí, que no podien deixar passar aquesta oportunitat per col·laborar i donar una mà a Prodis, a Fama i a Baimar, que aquest any els teníem un poquet oblidats, i ha estat una oportunitat per nosaltres per donar una mà.
1: I de, bé, ja ho has dit, no? La recaptació en guany de totes les tres subhastes se destina a aquestes tres entitats socials de Pollença. És a dir, Toni, vosaltres vareu cercar tres sponsors, diríem tres patrocinadors, per fer aquest ronqueig, perquè l'any passat com va ser?
0: Bueno, jo per començar dic que a Sabor de l'Abadia és, ho hem parlat fins ara, una estratègia, un esdeveniment de promoció de producte, de promoció de restauradors, la part comercial, però crec que és un èxit també perquè va una miqueta més allà i ha d'englobar la part social, la part cultural, la part patrimonial de lo que és el poble de Pollença, i en aquest cas d'Humoi, no? De lo que ens fa diferents, i crec que Pollença sempre ha estat un poble molt solidari, i un poc l'any passat se varen fer les tres subhastes de les tonyines, i la darrera subhasta una part de la tonyina a la darrera va decidir fer-se a benefici de Prodis, que en aquell cas participava, ja havia participat a Sabor de l'Abadia en diferents activitats i paradetes. I donant-li voltes un poc a la següent edició, quan fas un balanç de com ha anat la primera, vam pensar que si poguessin trobar patrocinadors, col·laboradors, empreses, entitats que poguessin patrocinar aquesta tonyina, és a dir, fer-se càrrec del cost d'aquesta tonyina que se ronqueja, però doncs no el millor només un llom, sinó que el millor tota la tonyina, tot el que se tregui d'aquestes tres tonyines, podria anar a tres entitats que realment fan una feina indispensable dins Pollença i dins Mallorca, i que si no hi fossin s'haurien d'inventar, perquè arriba moltes vegades allà on no arriba l'administració, malauradament, i que són imprescindibles per un bon cuidat de la nostra societat. I vàrem pensar que també podrien tenir un protagonisme. Rotari sempre saben que fa una funció, la seva tasca solidària de divulgació, que es queia molt bé. A més, estan molt actius a Pollença, Rotari Club Pollença sempre està en marxa. I després vàrem pensar que ja havíem fet aquestes xerrades en l'Associació Hotelera Pollencina, que sempre tenim una estratègia de promoció en conjunt, ajuntament, en la part privada, i l'idea era per trobar, pues, que tothom fos protagonista i també poguessin trobar aquest major finançament de les tonyines per tant de poder treure més rendiment. I això va venir un poc d'aquí, tot d'una que els hi vàrem parlar d'aquesta opció, pues, varen estar encantats de participar, i aquest era un poc un motiu. I després va entrar Licor Moyà, que també és un poc el que comentava en Joan. A Sabor de l'Abadia també té una mira un poquet més enllà d'Humoi, no mos tanquem, veus que venen xefs de diferents pobles de Mallorca, enguany també venen de Menorca, venen inclús d'Europa, i obrim-nos un poc, i també pues, la línia de promocionar producte local, en aquest cas Licor Moyà se va oferir a dir, pues, si nosaltres, si mos convidau, patrocinarem una tonyina perquè tingui aquest caire solidari, i aquí estàvem ara, tres dies de començar aquest Sabor de l'Abadia, doncs podem agrair de veritat de cor a les tres entitats que participin activament, que crec que el que fa gran un poble i un esdeveniment com aquest és que les institucions tenint la iniciativa i han d'empènyer, que és la nostra obligació, però s'ha demostrat en aquest poble que tots feim, que les coses surten bé quan estan coordinades i quan tothom se fa un pot seu, i això és la intenció de nosaltres, i de que tot surti bé, que se promocioni, que els restaurants puguin fer molta promoció, que la gent pugui tastar molt de vins, que també ara és un poc la nostra línia de promocionar aquests vins, perquè hi ha relleus generacionals, perquè és el que nosaltres podem oferir, i si no podem competir amb grans productors, però sí que en qualitat i en varietat pròpies, i que sigui una festa de tots els pollencins i tots els molleros.
1: I com dèieu, bé, Aina, que a Madrid, a Fitur, l'Ajuntament ja va presentar Sabors de la Badia i ho va fer amb un vídeo on se veia com havia estat la primera edició. Vist ara, perquè Toni, tu ja m'ho vas comentar en el seu moment, com va ser rebuda aquesta fira a Fitur, a Madrid? Com veus que... Quines van ser un poc les reaccions quan se mostraven també, més enllà de la fira, les imatges de la nostra badia i de lo que tenim, no?
3: Sí, bueno, realment la gran feina és de l'Ajuntament, evidentment, però sí que com a Enjoy podria destacar en el final una fira així i l'agrair que se presenti a Fitur, és en el final que també promociona el destí, que és el nostre camí a seguir, i per això se poia 100% una fira d'aquesta envergadura. Que el primer any va ser l'any passat i va anar fantàstic, va ser un èxit, sí, però crec que un guany s'ho han currat moltíssim perquè vagi molt millor, s'esperi molta més gent, i tema d'organització, jo crec que també en el final el primer pic sempre pot haver errors, no?, i pot haver canvis, però jo crec que enguany està plantejada d'una manera que sigui superorganitzada, amb molta col·laboració, i com ha dit en Toni, ja no amb xefs locals, sinó que xefs que venen de Noruega i de Grècia, inclús amb estrelles Michelin, promocionant un producte local pollencí i ho destí com a pollença.
1: I hi ha interès per part de turistes, de visitants, per conèixer experiències gastronòmiques locals més enllà del sol i platja, que això està garantit?
3: Sí, jo crec que sí. De fet, és veritat que és una bona data perquè no és massa estiu. A l'estiu sempre solen tenir més turista familiar, que potser no interessa tant aquestes coses, però sí que ara el turista que tenim és... no sé si més de qualitat o no, però sí que se passeja més. I jo crec que un esdeveniment d'aquesta característica, si agrada, possiblement l'any que ve qualcun tornin per gaudir una altra vegada aquest de setmana.
1: Com està passant ja a la Fira d'Oví, que hi ha gent que... Exacte. Turistes que ja reserven a les dates de la Fira d'Oví. Sebastià, conta'm-nos un poc la importància de la part solidari, de la part comunitari dins el Rotary Club.
4: Bé, nosaltres sempre estem enmig i intentem col·laborar, i precisament en l'Ajuntament de vegades sol·licitant la seva col·laboració, i quan lògicament mos toquen a la porta, pues, intentem respondre. I volíem deixar clar que l'Ajuntament pot comptar amb nosaltres, com nosaltres sempre hem pogut comptar amb ells. I a més, ja dic, com aquestes tres entitats locals normalment cada any feien qualque cosa per ells i tal, i aquest any Rotary pues, era un tema... Ens han dedicat a d'altres coses i els teníem un poquet abandonats, i per això dic que ha estat una oportunitat per poder col·laborar amb ells de qualque manera i donar-los una mà, com moltes d'altres vegades ja els hi han donat.
1: Ens han dedicat a Bocoris, Sebastià.
4: Sí.
1: Sebastià tenia ganes de dir alguna cosa de Bocoris.
4: Gràcies per obrir el tema, i jo... Pues sí, el projecte estrella d'aquest any pues, meu pues, és rescatar en Bocoris, i estem fent molta de feina i crec que aviat se veuran els resultats.
1: I d'un dia vens a contar. Oh, no sé si mos pot donar cap primícia.
4: Bé, que la cosa va bé, que en fi, tenim ja l'exposició que aviat s'anunciarà i ja tenim els lletreros i tot a punt. Dia 21 de juny, a les 12, en el Museu de Pollença, tindrem una exposició, segons diuen els experts, única en el món, perquè tindrem les dues tàbules patronatus originals, a més de d'altres coses, i una feina fantàstica que ha fet en Joel Bellviure, que és un jove historiador i arqueòleg, en fi, i que a més està fent, dona classes a Oxford. Tenim certes universitats ja interessades em va arrencar coses, en fi, i entre un i l'altre pues, anem avançant en els temes.
1: I de vinga, ja en parlarem, ja ha vengut en Joel aquí, i ja en parlarem, perquè han de tornar aquest cap de setmana, dissabte 23 i diumenge 24, o de fet divendres, que ja se dona usos a sabors de l'abadia. Anem a parlar de ronquetjos, estem avui parlant de patrocinadors de ronquetjos i la subhasta de la tonyina, que com d'ells són tres. Aina, per mi, encetau vosaltres el primer ronquetjos hotelers.
3: Sí.
1: Dissabte.
3: Sí, així és. Bueno, realment, el que és el tríptic posa que comença a rotar-hi, però per tema d'agendes han canviat l'horari. Al final, xerrant amb en Toni, pensant que va tot allà mateix i al final no suposa res el canvi d'horari, pues, d'aquesta manera podran ser presents els hotelers i el faríem a les 11:30 de dissabte.
1: Antoni Fiol és l'encarregat de fer tot el ranqueig i el vostre, Aina, que és aquest primer, el presenta en Santi Taura i Antoni Genovart, per mi, eh?
3: Sí, així és. Antoni, Antoni Fiol és l'artista de com és capaç de ronquejar un latón, que és impressionant, i bueno, jo suposo que en Santi Taura també ja el coneixeu. Suposo que intentarà vendre
1: el
3: màxim de...
1: el millor postor. Toni, recorda-mos l'any passat del preu que va sortir i a on va arribar, que l'altre dia ho vareu comentar.
0: Sí, bueno, només una puntualització, sí. Per el tema el que deia Aina, en un programa en principi teníem, perquè així com havíem arribat, que les tonyines, la primera era la de Rodotaris, la segona la d'Enjo i la tercera de Cormoyà, però s'ha canviat l'ordre per temes de gent que, i vull explicar a la gent que és que igualment el que deia Aina, tot el que se recapti al final se dividirà entre les tres entitats, perquè és possible que en un moment donat una subhasta hi hagi més gent o se pugui més o se tregui més beneficis i un altre n'hi hagi menys o que no vagi tan bé. Per tant, les tres entitats que patrocinen faran la mateixa aportació a les entitats i una altra vegada, però seguiran l'ordre que per tema d'agendes. L'any passat va sortir aquest darrer llom, no sé si era 30 euros o quilo, i va arribar fins a d'haver 100 o 120, tinc a dir, va pujar, només passa un tros, però va ser una cosa molt espectacular. No sé si d'un llom que valia 150 euros se'n va arribar a pagar d'haver 700. Val? O sigui, el preu de sortida en el preu que se va arribar a pagar i bueno,
1: la gent se picava.
3: Sí,
0: la veritat és que i més, això també m'ho va donar peu que donada que la gent suposo que se va volcar també que fos solidari, pues, que poguéssim obrir, poguéssim treure més benefici a part de la part més espectacle que, pues, que també tenir més ajuda per les entitats socials.
1: Clar. I tot tindreu, diguem, un poc com es piques en aquest cas, en Santi Taura, en Toni Genovart, no sé si Aina tu te tocarà també fer qualque cosa.
3: Bueno, jo puc insistir.
1: Sí, anima en el públic. I d'aquesta és la primera. La següent, que serà a les 5:30, en aquest cas sí que és la de Rotaris.
4: Així és.
1: I en aquest cas és a càrrec de... Qui no ho diu? Si com l'altre hi havia en Santi Taura, aquí no, li tocaran en Sebastià Ànima.
0: Toni Genovart, que és l'enòleg de Can Enxartell,
1: sí.
0: No? També estarà fent la... de suport amb en Toni Fiol a la subhasta de tant de dissabte a hora baixa com de diumenge
1: de matí.
0: A veure que en Santi Taura, que més, tot sabeu bé, té el reconeixement que té i evidentment també és propietari d'un dels restaurants o Vicenç, que també participa a la mostra i bueno, va considerar la convidada de poder fer la primera subhasta i també hi farà el primer taller, el primer show cooking en la seva etapa, que això fa coenta, per mi em vols estrellar, o alguna cosa així, una cosa que té molt bona pinta. I bueno, després, hi haurà, des que s'obre i s'inaugura, hi haurà diferents tallers i activitats, però ens centrem un poc en aquests tres moments, que són els tres ronquetjos i subhastes. Que això se manté igual que l'any passat, perquè fent-ne més és un poc complicat, també per tema d'organització, un de matí, un de vespre, i un següent de matí mos cobreix un poc el programa i crec que es per temes organitzatius és com mos funciona
1: més bé. Més repartit. La gent ha d'anar allà directament, no s'han d'apuntar ni res en aquest cas, és anar allà i agafar allò.
0: No, per veure-ho ronqueig, tothom que se pugui acostar a la carpa ho podrà veure, també amb unes imatges a la pantalla. Després, per el tema del taller, ja ho hem anat dient, o del show cooking, sí que a partir de dissabte de matí hi haurà dos punts de venda d'etiquets d'aquest taller per part de Prodis, i hi haurà unes places limitades, unes 40 places, que té un preu de 10 euros, i en aquest 10 euros t'entra un tast, t'entra un plat de sabor de la badia, t'entra la copa, i, però sí que és veritat que les places seran limitades per temes organitzatius. O sigui, tu podràs veure el show cooking al taller, perquè podràs, això és lliure, però si vols participar d'aquell tast comentat i d'aquell maridatge, t'hauràs d'haver apuntat i treure aquest tiquet.
1: Però no, no que has de degustar les tapes en un diferent restaurant
0: a partir de que obri,
1: a fer cor, i
0: 5 euros cada tapa. Tenim 11 restaurants que oferiran 11 tapes, ja tenim les tapes, supos que entre avui, supos si parlem avui des de l'Ajuntament i des de les xarxes trobarem un altre restaurant, les bodegues i la tapa que faran, perquè també la gent se pugui anar fent un poc l'idea i planificant un poc com ho vol fer, i a partir d'allà, pues...
1: Que després t'he de dir, Toni, que era boca a boca, perquè anaves per allà i la gent et deia, vés a tastar aquella, no te perdis l'altra.
0: Sí. I l'únic que és imprescindible és per fer utats i per veure vi, han fet una copa, en guanyen el logo de sabors de l'abadia per crear marca també, i aquestes copes estaran a part de tallers al show cooking que oferirà Prodis tindrà el punt de venda de les copes, i tant per la part de degustar licors com per degustar vins que tindrem, és imprescindible fer ús de la copa de sabors de l'abadia perquè tenen un caire també d'aportació solidària.
1: Prodis vendran a les dues, a cada entrada de la fira, per les dues bandes, vendran aquests tiquets, les copes i unes gorres,
0: han
1: molt
0: fet
1: xules,
0: unes gorres,
1: que no n'hi ha moltes, eh? I
0: no,
1: són molt
0: 300, guapes. No, de 300.
1: Són molt guapes.
0: Fins a gota d'inexistència.
1: Amb un logo de sabors de l'abadia.
0: Ja que estem amb ells i que la part un poc hem tocat la part social, fer un incís i remarcar dins del programa que després del primer ronqueig, primer show cooking d'en Santi Taura, a migdia hi ha l'etapa solidària de Fama. També és una novetat d'enguany, i que enguany faran una parpatana a la planxa en trampó. I bueno, és una etapa diferent, també a 5 euros, i bueno, la parpatana és una part de la tonyina menys coneguda, que són com unes costelles. En aquest cas no se sol menjar a lo millor crua o en tartar, sinó que se fa a la cuina, i és molt saborosa, està de vora l'os, amb més greix, i bueno, tindrem també a Fama té voluntaris que li ajudaran a cuinar aquesta tapa i la tindran a disposició a partir de dissabte a les dues i fins que s'acabi les existències.
1: Fins que s'acabi, perquè el que són les degustacions de tapes se començarà a obrir també dissabte de matí, i en principi durant tot el dia de dissabte.
0: Sí, és veritat que va un poc depèn dels restaurants com se poden organitzar per temes de personal, és veritat que qualcun a lo millor qualque estona haurà de tancar o no podrà, però en tenim bastant que sí que a partir de les 12 ja podran oferir, i més o banco també ja fins a les 9 i mitja 10 de vespre a vegades també, tot i que la festa després seguirà el concert i després en DJs, la part gastronòmica doncs també preveuen la quantitat d'etapes que han fet per tenir també per dissabte, i també perquè són moltes hores i tenen personal i tenen restaurants oberts, i també és complicat organitzar-se, però un gruix fort sol ser el que vespre, entre les 6-7, que és quan la gent surt un poc a passejar, i fins a les 10. Diumenge de matí dic que l'any passat hi va haver molta de gent també. Hi va haver molta de gent. Però bueno, si t'organitzes un poc, com que hi ha moltes coses a provar, pues, la gent que pugui venir dos dies es pot organitzar, i si no, pues, per anar triant el que...
1: Hi ha moltes opcions. Bé, Aina, Sebastià, no sé si voleu afegir qualque cosa de la vostra aportació.
3: No, bueno, que l'any que ve vagi un poc millor, que puguin col·laborar igual o millor, i...
1: Clar, jo no els hi he demanat. Què els hi ha costat la tonyina?
3: Bueno, la tonyina és un cost de 800 euros cada tonyina.
1: En l'aportació que heu fet.
3: En l'aportació que se fa cada un.
0: Sí, bueno, això és una estimació que se va fer un poc amb en Toni de Bluffin Balear, que és el que en aquest cas a nosaltres mos ofereix la tonyina que han pescat, que per cert n'estan pescada molt ara, que la setmana van com a locos teant i pescant. Fa un preu especial tant per als restaurants com per l'Ajuntament com per el show cookings, per la mostra sempre fa una mica de preu més barato, i calculant a 30 i pico d'euros el quilo, aquestes tonyines fan uns 40-50 quilos, va fer un preu més o menys corredor, perquè ahir en van treure 3 de 250 quilos, que els van de treure per solla amb una grua perquè hi pegaven molt, però una tonyina tan gran per fer ronquets i per fer això és molt més complicat, i més o manco unes tonyines de 50 quilos i més o manco surt aquest preu aproximadament. Per tant, crec que és una aportació molt important que tornar a agrair, i però a lo millor d'aquests 800 euros en treuen 2.000 a la subhasta, per tant és una aportació que se multiplica, per tant encara motiva més, no? I jo un poc per el que ha dit en Joan, el que ha dit Naida, i un poc enllaçat amb el de Bocaris, també crec que apostar per coses, per no, a lo millor no morir d'edat, sinó que no vingui molta més gent, sinó que vingui un turisme de qualitat, que cerqui experiències de qualitat, no bon ambient, bona música, bon menjar, bon espectacle, bon vins, perquè enllaçant amb Bocaris, que tenim una cosa única, un patrimoni, un tresor que ens farà únics també a nivell de cultural i de reivindicar que aquí en un moll podrem oferir un munt de coses de qualitat i que ens fan únics, que és aquí un poc a la línia que estem fent feina. I per això dic que l'any que ve més i millor, no, millor, no? I sí, més, bueno, ja que vengui gent, no. Sempre fa, us indets han vengut 4.000, 5.000, bueno, si en venen 3.000 i són bons, no em porta venir 4.000, que benvinguts estan, no? Però bueno, sí, que és un tema d'anar a cercar un poc l'excel·lència i millorar el que puguem, que un poc és la línia que duim apoyant-se sempre.
1: Mm-hmm. Sebastià.
4: I seguint el lligam que ha començat en Toni, segur que els bocoritans també menjaven tonyines d'aquesta badia.
0: Sí. Segur.
1: Sí, sí, molt bé. I de, com dèiem, avui hem tornat a fer una xerrada de sabors de la badia, la mostra de la tonyina. Ens han acompanyat patrocinadors de Ronquets, Naina Sastre, presidenta de l'associació hotelera Enjoy Pollença. Gràcies per venir, Aina. Del Club Rotari Pollença, el seu president, en Sebastià Pont. Gràcies, Sebastià.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Hem tingut per telèfon Joan Llebrés, el director general de qualitat agroalimentària i producte local. També hem parlat amb el Moyà, propietari de Licors Moyà, que patrocina la tercera tonyina. I Toni Cànaves, tornaràs demà.
0: Tornaràs demà.
1: Te tenim un poc embullat, perquè demà cap vespre hem de parlar amb Diana Borràs i Antònia Puig, que han de fer divendres aquesta conferència de la fusta, la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotant d'un moll, i també faran aquesta exposició, i elles l'any passat ja varen ser també molt presents a Sabors de l'Abadia, la mostra de la tonyina, i també serà molt interessant conversar amb elles. I de gràcies, fins una altra.
0: Gràcies.
3: Adéu, gràcies.
4: Moltes gràcies.

0: inicial. Vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si la

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

down like you would do for one you love, like you would do

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.